0: nostres estudis la temperatura que ens està marcant el termòmetre. Hores d'ara a Parets del Vallès tenim una temperatura suau amb tendència a l'alça. 18 graus ens marca, no fa pas fred en aquestes primeres hores del matí, ni molt menys. 18 graus, com dèiem, marca els exteriors dels nostres estudis a Parets del Vallès en aquest moment, amb la humitat al 76% i la pressió atmosfèrica 1.009 hectopascals. Així comencem aquesta nova horeta i a partir d'ara incorporem, a més de tota la bona selecció musical, informació puntual i en directe a través de RAP 107. Molt bon dia.
1: Al matí, a RAP 107.

0: Avui és dimarts, és 13 d'octubre de 2026. Hem de dir que el sol ha sortit a les 8 hores, un minut, i es pondrà a les 19 hores, 13 minuts. Felicitem les persones que avui celebrin el seu sant oral. Avui és Sant Marçal, Sant Eduard i Sant Grau. Felicitats! A més, aquest 13 d'octubre es fa la baixada de mulats d'Espinavell. En quant a aquells apunts interessants, aquella saviesa popular que recull la nostra agenda, on s'arreplega tota aquesta tradició i cultura popular, avui, per exemple, ens ve a parlar d'allò que diu renegueu, renegueu, que alls coents collireu. Se sap que a pagès hi ha grans renegaires. Es diu que si volem alls picants hem de renegar mentre els plantem. Per cert, tots els renecs gruixuts tenen una versió fina. Per exemple, Casum d'Ena, Espedrer o Espedrer, que també se'n diu, Òndina, Cordons, Radena, Festa Xotra, La Mare del Tano o Batualisto, entre molts d'altres. Renecs. Renegueu, renegueu, que alls coents collireu, diu l'agenda. I també avui ens ve a parlar de la casa que vull. Diu, una casa amb ombres de persianes, de llistons, fresca a l'estiu, càlida a l'hivern, que tingui finestres i balcons perquè corri l'aire, de murs gruixuts que aguantin les teules dels avis, un tapís de llana a les parets, una catifa sobre els rajols, la calaixera de l'àvia a l'entrada i la porta que digui als amics, benvinguts, sou a la vostra casa. És la casa que vull, segons la nostra agenda. I acabem recordant que estem en època de codonys. Aconseguiu una i feu dolç de codonyat per a tota la família, o bé, fins i tot, allioli de codony. L'heu provat? Deliciós! Apunts interessants, aquesta saviesa popular que recull la nostra agenda i que repassem a diari a Rap Matí.
1: Cada dia, de 8 a 1, Rap Matí, a Rap 107.

0: Comença el dia ben informat. De dilluns a divendres, de 8 a 1, RAC Matí. L'estat de la circulació a la xarxa viària catalana en connexió amb el RAC.
1: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimarts amb diverses incidències. Recordem que a la C-17 hi ha un carril tallat a Granollers en sentit Barcelona a causa d'un vehicle accidentat i a trams de retencions ja des de l'Ametlla del Vallès. També hi ha cues en un mateix tram, en aquest cas, des de Parets fins a Mollet del Vallès, també en direcció Barcelona. Per altra banda, també tenim retencions a causa d'un vehicle avariat a l'AP-7 a l'altura del Papiol, que en sentit nord, en aquest cas es tracta d'un camió, obliga a tallar un carril de circulació en direcció Girona, provocant uns 7 quilòmetres d'aturades, unes cues que ja comencen a Castellbisbal. Per altra banda, parlant de retencions habituals, també continuem amb força intensitat per la C-58 des de Terrassa, passant per Sant Quirze, un tram que torna a agafar intensitat al punt de Cerdanyola del Vallès en direcció al Nus de la Trinitat. Per altra banda, la AP-7 continua circulant també amb força intensitat des de la Roca del Vallès fins a Montmeló, en direcció Tarragona, també entre Mollet i Barberà del Vallès. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Els matins a RAC 107 FM, amb Rosa Díaz.

0: Escolta la fórmula de Rap Matí. Música i informació de 8 a 1. Els titulars de la premsa del dia.
1: Moment a Rap Matí de repassar els temes importants que ocupen portada de la premsa catalana aquesta jornada de dimarts, aquest 13 d'octubre de 2026. Comencem repassant elpaís.com, que obre parlant del tortuós camí per aplicar l'ordre del Suprem en la llei de nets, recursos exprés i revisions del cens. El tribunal deixa en mans de l'oficina del cens electoral i dels consolats la suspensió del vot, però aquests asseguren que no tenen mitjans per fer-ho. Per exemple, es parla del cas d'un espanyol nascut a Uruguai. Vaig votar l'any 2023, però ara m'ho prohibeixen. Roberto Cano lamenta que els residents a l'exterior siguin tractats com a ciutadans de segona. Incertesa a Amèrica Llatina per la suspensió del vot. És impossible subsanar-lo, diuen. D'altra banda, també es parla de Sánchez i Feijóo, que veuen la victòria a mà i creuen que els seus fidels estan activats. El president estima que les enquestes fallaran, com ho van fer el 2023, i confia en aquest canvi de rumb. El debat en la precampanya està on volia el PSOE, diuen. El Fons Monetari Internacional torna a situar Espanya com a la gran economia que més creix en el 2026. L'organisme actualitza amb una millora de 4 dècimes al PIB espanyol fins a arribar al 2,5% i adverteix de la fragilitat del context internacional. L'organisme preveu que la inflació als Estats Units repunti en el 2026 abans de moderar-se. També el Fons Monetari Internacional tem que una pujada abrupta de les primes de risc per al deteriorament dels comptes públics i la inflació, l'elevat deute dels governs i les necessitats de refinanciació pressionen els mercats de renda fixa. La banda afronta nous riscos de solvència. La vaga culmina l'escalada de la conflictivitat, a quasi el doble d'aturades en 8 mesos que en tot el 2025. L'estadística oficial registra 1,37 milions de jornades perdudes fins al mes d'agost, per 383.000 en el mateix període de l'any passat.

A l'àmbit internacional es busca director per la nova OMS, sense financiació dels Estats Units i amb la confiança en la ciència en hores baixes. L'espanyola Maria Neira aspira a la successió d'una organització considerada clau per afrontar pandèmies i els estralls sanitaris de la crisi climàtica. Parlem també avui del Papa, que serà ingressat avui per l'extirpació d'un nòdul pulmonar. Detencions, transfugisme i repressió. Erdogan divideix a l'oposició a Turquia. Els islamistes controlen 91 alcaldies opositores sense passar per les urnes. La disciplina escolar de Fujimori al Perú. Els homes petits han de venir amb cabell curt, diu. Està prohibit pintar-se el cabell o maquillar-se. La presidenta anuncia un nou reglament. En l'àmbit econòmic parlem del govern que preveu que el compte financi a Europa pugi la recaudació d'impostos. Economia estima que els espanyols mouran el seu estalvi a les accions i als fons. El departament calcula que les plusvàlues seran majors. Més de 70 economistes progressistes creen una aliança per promoure un repartiment més just de la riquesa. La plataforma anomenada Acelerando la Prosperidad Compartida es presenta a Madrid, apadrinada per referents com Acemoglu, Zucman o Rodrik. El Santander posterga per al 2027 part dels estalvis de personal que projecta Espanya. Les concessionàries confien en tornar amb capital privat a infraestructures de Catalunya i Madrid. També parlem dels decrets de vivenda i les eleccions que avancen una contenció en la inversió immobiliària en un any que s'espera de rècord. El Punt avui, els seus titulars han de portada, obre parlant del Front Ampli que proposa Ada Colau com a candidata a la presidència del govern espanyol. D'altra banda, Esquerra Republicana i Podem acorden fer campanya de bracet en les eleccions del 29 de novembre. Restabliment parcial i progressiu de l'alta velocitat per via única al tram on es va incendiar ahir un tren. Uns 193.000 vehicles han tornat a l'àrea metropolitana pel pont del 12 d'octubre. Parlem de vaixells de guerra marroquins que van entrar en aigües de Ceuta durant la crisi migratòria. Més titulars breus tanquen el dispositiu per a la recuperació dels municipis del Vallès Oriental afectats pels aiguats. Detenen un grup de lladres que robava a les cases dels futbolistes. L'ACA i la DIF netegen la llera i el pont de Rodalies al tram final del Besòs afectats pel temporal de pluja. La Unió Europea i la Xina pacten limitar les importacions de cotxes híbrids xinesos. El Suprem manté per al 29N la suspensió del dret a vot dels nacionalitats a través de la llei de nets. El Tibidabo celebra 125 anys i és el parc d'atraccions més antic de l'Estat. Acabem el repàs del Punt avui parlant d'un Israel amb els nervis trencats. El 27 d'octubre votarà sobre la continuïtat de Netanyahu enmig d'un clima de polarització, aïllament internacional i sense alternatives reals de canvi. La Vanguardia, els seus titulars de portada, obre parlant del Fòrum de Seguretat de Varsovia. El cap suprem de l'OTAN a Europa avisa a Rússia i diu: si ens ataquen, lluitarem. No considero que un conflicte sigui imminent o inevitable, matitza Alexis Ginkiewicz, el cap suprem de l'OTAN a Europa. Enguany el dia de la hispanitat, aquest passat 12 d'octubre, un pols d'optimisme electoral entre els partits que marca els fets del 12 d'octubre. Segons l'informe anual, el Fons Monetari Internacional fa pujar el 2,5% la previsió del creixement per Espanya en el 2026. També es parla avui de l'incendi patit ahir en un AVE que talla durant 5 hores la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. El foc a la cabina de cua d'un tren amb 283 passatgers
Per sort, no ha deixat ferits, però ha afectat a més de 13.000 viatgers d'altres 40 convois. En quant a la indústria de l'automoció, SEAT lliga la continuïtat de la marca a la legislació europea sobre emissions.

0: I avui La Vanguardia publica un reportatge sobre una aventura molt desagradable referint-se a alerta a Barcelona per les intoxicacions de turistes amb gominoles i vapeadors de la Rissa. L'Ajuntament llança una campanya per aturar el consum d'aquests productes elaborats amb derivats semisintètics del cànnabis. Acabem repassant els titulars del Periódico de Catalunya. Obre parlant del Suprem, que manté suspès el vot dels nacionalitzats per la llei de nets. El tribunal rebutja els recursos de l'Estat i deixa en mans dels consulats acreditar els descendents d'exiliats perquè puguin votar. L'executiu estudiarà si pot recórrer la decisió al Constitucional. Com a més breus d'aquesta portada, Sánchez confia que seguirà governant i Feijóo marca distàncies amb Vox. Els Reis visitant una ceuta de platges buides de migrants. El sector de defensa i espacial necessita 25.000 treballadors més. El govern accelera amb un altre decret de nous requisits per a centres de dades. També es parla avui al periòdico del nen desaparegut a Granollers, que sembla que s'havia perdut 4 vegades més abans. El Front Ampli tria Colau com a candidata a les eleccions generals. L'incendi d'un AVE talla a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. A judici una banda que organitzava robatoris des d'una antiga escola. Barcelona registra més de 1.600 queixes per brutícia al Raval en tan sols mig any. I també es parla avui de segles d'història, el tresor amagat de Barcelona que exhaureix les entrades cada setmana. Són els temes importants que ocupen portada a la premsa catalana aquesta jornada de dimarts, aquest 13 d'octubre de 2026. 18 minutets són els que ens separen de les 9 del matí.
1: De dilluns a divendres, Rap Matí. 5 hores amb la millor música i la informació més directa a Rap 107 FM.

0: Tot el que busques ho trobes a Rap Matí. Música, informació, la millor companyia. Cada dia de 8 a 1 a Rap 107 FM. El temps a Rap 107.
1: Moment de fer un cop d'ull al temps on avança la previsió meteorològica. Segueix en la suavitat amb el permís dels núvols, tot i que l'anticicló es reforça, el flux de llevant manté els núvols entre el litoral i el prelitoral. El pic de suavitat podria arribar demà dimecres amb més de 25 graus. La previsió del temps per avui, 13 d'octubre, ben marcada per la nuvolositat tant de tipus baix i suavitat tant de dia com de nit. A les capes altes de l'atmosfera, l'anticicló mantindrà un ambient més suau del que tocaria, amb valors de fins a 26 graus a l'àrea metropolitana de Barcelona i prop dels 30 cap a punts de ponent. Un dimarts amb temps força estable i valors que podrien superar els 25 graus. Les borrasques atlàntiques es mantenen lluny de casa nostra, amb l'anticicló que ens fa d'escut. Tot i això, seguim parlant del vent humit, que aporta núvols baixos entre les comarques del litoral i prelitoral. La jornada s'iniciarà amb clarianes i núvols baixos que aniran tapant el cel. La temperatura mínima a primeres hores del matí ha quedat de nou lluny dels valors tardorencs. S'espera que la majoria de valors superin els 16 graus, amb més de 18 graus al centre del dia. Al llarg de la jornada, el cel hi compartiran espais els núvols i el sol, tot plegat amb una temperatura que es mantindrà semblant a un pèl més alta, amb pics de fins a 25 graus. La humitat serà elevada i el vent de llevant es farà notar a estones a la façana marítima. Catalunya sembla que està avui partida en dos, més sol a ponent i més núvols a la meitat est. Com ja sol passar en aquestes situacions, el vent marítim es queda a mig camí entre la costa i l'interior. I tenint en compte que som sota la influència d'un anticicló, el sol lluirà amb força a moltes comarques. Es preveu un dia de cel radiant al Pla de Lleida, a les Terres de l'Ebre, a punts del Pirineu Occidental i a la Depressió Central. Tant és així que després d'una nit no gaire freda, amb una temperatura d'entre 10 i 15 graus, la màxima superarà amb ganes avui els 25 graus i podria fregar els 28-29 fins i tot en algunes raconades. En canvi, a la Catalunya central i a la meitat est tornaran a viure un dia de sol i de núvols baixos, amb una màxima de 20-23 graus a molts observatoris. Si mirem una miqueta més enllà, anticicló amb data de caducitat al cap de setmana, podríem tornar a la tardor i a la pluja. A mitjà termini, els mapes indiquen un temps força semblant fins divendres, en què el sol i els núvols baixos seran els protagonistes. Sembla, però, que en dimecres podria ser el dia més càlid de la setmana, amb una màxima de 26-27 graus en alguns punts i arribar a superar els 30 graus cap a Lleida i l'Ebre. A partir d'aleshores ho haurem d'anar seguint perquè els models ens mostren un escenari d'inestabilitat mediterrània que podria iniciar-se dissabte i allargar-se força dies més enllà. Tot plegat es tornaria a agafar el paraigua i a la màniga llarga perquè la temperatura podria baixar en picat i portar-nos un ambient de crua tardor. Un cop d'ull al temps, on abans a la previsió meteorològica i en aquests moments als exteriors dels nostres estudis, la temperatura que ens està marcant el termòmetre a hores d'ara, 19 graus i mig. La humitat, el 86%, i la pressió atmosfèrica, 1.009 hectopascals. Són 6 al minutets que ens separen de les 9 del matí. Continues amb nosaltres. Gràcies per seguir a través del 107.2 de la FM, a través de Rap 107. Molt bon dia.
0: Rap Matí. Desperta't amb nosaltres.

0: Escolta la fórmula de RAC Matí. Música i informació de 8 a 1.
1: RAC 107. Notícies.
2: Comença la temporada de tardor, comença la programació de tardor a l'Escola de la Natura de Parets del Vallès, en aquesta tardor 2026, per al públic adult i a públic familiar. Destaca, per exemple, els tallers que s'impartiran en aquest centre i en altres espais que tot seguit us recordarem. El més imminent, el primer que començarà a estrenar

0: també a 5:15 de la tarda, a l'Escola de la Natura. En quant a les exposicions, a la mateixa sala d'exposicions de l'Escola de la Natura, podreu visitar a partir del dia 2 de novembre i fins al dia 11 de desembre una mostra sobre els rèptils i els amfibis de parets. Molt interessant. I del 23 al 30 de novembre, al mateix espai, a la sala d'exposicions de l'Escola de la Natura, una sobre el compost. Estarà oberta de dilluns a divendres, de 10 del matí a 2:15 de la tarda, i també obrirà divendres a la tarda, de 5:15 a 8 de la tarda. Per més informació sobre algun d'aquests tallers que us acabem de comentar, o per qualsevol altra inquietud que tingueu respecte a l'Escola de la Natura, us podeu posar en contacte amb ells al carrer Galindé 12, a l'Eixample de Parets, al telèfon 93 562 17 94, i les inscripcions també les podeu fer al web escolanatura.parets.cat. Recordeu que són activitats, tallers gratuïts, però tenen places limitades. Una activitat doncs, que s'ha de reservar plaça en el cas de no esgotar-les ràpidament, perquè algunes són molt atractives i de seguida s'esgoten, així doncs que espavileu si us interessa. I sense deixar l'Escola de la Natura, recordem que comença una nova temporada del Parets amb Flors aquesta tardor 2026. Aquesta tardor, Parets amb Flors torna amb alguna novetat. La principal seria que l'activitat passarà a fer-se els dimarts. Fins ara es feia els dilluns. Doncs ara seran els dimarts, de 10 del matí a 12 del migdia. I comptaran amb un nou monitor que ajudarà a tots els participants a descobrir i ampliar els coneixements sobre el món de la jardineria. A més d'aprendre i compartir experiències, es podrà continuar gaudint del bon ambient del grup que caracteritza aquesta activitat programada per l'Escola de la Natura, convidant a tothom a participar en una nova temporada i tant els que ja s'incorporen, que venen d'altres temporades, o com a noves incorporacions, que també estan oberts a noves incorporacions. Recordeu que podeu fer la inscripció a través del web de l'Escola de la Natura, escolanatura.parets.cat. L'inici serà el pròxim dimarts 13 d'octubre i la cita serà tots els dimarts de 10 del matí a 12 del migdia. Ja sabeu que podeu anar tots els dimarts o un dimarts que us interessi. Més informació sempre a l'Escola de la Natura. El Parets amb Flors, recordeu, està situat a la cantonada Montserrat Roig amb Mercè Rodoreda, a tocar al Parc del Sot d'en Barriques. També en aquest espai es fan cursos de jardineria, es parla de rec, de malalties, de flors, de plantes aromàtiques, ramalleres, jardins verticals, tot en part teòrica i molts treballs pràctics. L'entrada és lliure i oberta a tothom.
1: RAC 107, notícies.
2: L'autèntica ràdio de serveis és a RAC 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. De dilluns a divendres, RAC Matí.

0: dèiem que ens suspenien el partit per les pluges i tal, per fi hem pogut jugar.
1: Partits que ara molts equips no els coneixeu, no?
0: No, de veritat que mai hem jugat contra aquestes... contra aquests equips, perquè ens ha jugat a la Lliga de Barcelona i no acostumem a jugar contra aquests equips.
1: Xungus o què? Principi.
0: Bueno, no sé, de moment tampoc sembla que sigui tan complicada la cosa, a veure, espero que sigui així, però bueno.
1: Com esteu, l'equip?
0: Com estem?
1: Sí.
0: Bé, a cansades d'entrenar sense jugar i per fi hem començat a agafar el ritme i amb moltes ganes de començar la Lliga un altre cop.
2: Laura Fernández també ens en parlava de la victòria.
3: Partit de dissabte contra el Claret, la veritat que va ser molt intens, amb molta exigència per part dels dos equips i en moments en què ens va costar trobar el nostre joc. Durant la primera part es va notar bastant que feia dues setmanes que no competíem i que era el nostre primer partit de Lliga, i vam sortir força nervioses i impacients, el qual ens va fer cometre errors i que això els donava oportunitats a elles per poder anotar i tenir un millor joc. A més, ens va faltar encert de cara a cistella, fins i tot en situacions força fàcils. Però a la segona part li vam saber donar la volta i vam aconseguir estar més estables i fer el joc que realment volem fer nosaltres, que és córrer, jugar amb ritme, que no precipitades, i aprofitar les oportunitats. També vam començar a tenir més encert i això al final ens va ajudar a fer un pas cap endavant, tenir més confiança i, evidentment, acabar aconseguint la victòria. Re, doncs, també dic que estem molt contentes pels resultats i ara toca continuar treballant per seguir millorant de cara al pròxim partit.
2: També ens en parlava la Eva Eloi.
4: Aquest cap de setmana hem debutat a segona catalana, a casa, després de tots els impediments que hem tingut per poder començar-la. I, bueno, ens enfrontàvem a un equip que no coneixíem perquè no ens havíem creuat mai i no teníem cap informació sobre com jugaven, però l'únic que sabíem era que havien guanyat els dos partits anteriors a la pròrroga, així que ja veiem que seria un partit competitiu. I, bueno, a la primera part, doncs, ens va costar una mica més, sobretot en defensa i el tema del rebot, ja que elles eren un equip força físic i ens estaven agafant diversos rebots i tenien segones oportunitats, però ja a la segona part ja vam començar a controlar el rebot i després ja vam començar també a moure millor la pilota, a prendre les decisions que tocaven i sobretot doncs, a córrer el contraatac, que és una de les nostres principals armes. Al final és un dels nostres objectius a cada partit, córrer més que l'altre equip i marcar el ritme. I bueno, en general crec que és un molt bon inici de temporada, ja que bueno, començar guanyant doncs, ens dona confiança i ens demostra que ens hem guanyat el lloc en aquesta categoria després de l'ascens i que estem preparades per compartir i plantar cara a qualsevol equip.
2: Bàsquet Paret 57, Claret 36, Bàsquet Cora 55, Claró B 48, Centre Catòlic 39, Ateneu Montserrat 69, La Salle Bonanova 62, Virolai 56, Gramenet 51, Ipsi 43 i Lluïsos de Gràcia 54, Minguella 56. La Salle té dues victòries, igual que el Claret, o Bàsquet Cores, o Gramenet, el Minguella, el Centre Catòlic, el Lluïsos de Gràcia, la S, l'Ateneu i el Parets tenen una victòria, en el Parets en un partit només, val a dir que hi ha equips que han jugat tres partits. Propera jornada, Claró B contra Lluïsos de Gràcia, Ipsi AS, Ateneu Montserrat Parets, partit que juga diumenge a 14:15 al migdia, Minguella La Salle Bonanova, Claret Gramenet i Virolai Centre Catòlic. Descansa el Bàsquet Cores. Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu el cicle Gaudí de Cinema. Podreu veure la pel·lícula Balandrau, Vent Salvatge. Preu de l'entrada, 4,50 €. Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre Can Rajoler.
5: Confirmat? M'han robat el mòbil.
6: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
5: Quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
6: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
7: Ten raó.
8: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

0: Diumenge 18 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu Una idea genial, de Sebastián Castro. Una comèdia de dobles identitats, guanyadora de 2 Premis Molière. Diumenge 18 d'octubre, al Teatre de Can Rajoler.
1: Nova victòria del sènior A masculí del bàsquet Parets, a la pista, en aquest cas, del Sant Gregori. Partit 70-81, un partit on que va dominar quasi sempre el Parets, menys l'últim quart, un Parets que guanyava 17-18 al primer quart i el descans 28-38, 44-56, ja anaven al tercer quart. Van jugar Oriol Vila, Roger Eloi, Arnau Calvet encara no va poder jugar, Alejandro Gómez, Jan Barrionuevo, Miguel Sánchez, Arnau Alcedo, tampoc va jugar Aleix Rossell, Lluís Armengol, Pau García, Bernat Ruiz i Josep Meléndez. Jordi Fontanet, entrenador del sènior masculí del bàsquet Parets, ens en parlava de la victòria.
2: Bé, doncs el partit d'aquest cap de setmana a la pista de Sant Gregori ha sigut un partit que, tot i el resultat final, no ha sigut tan senzill com sembla. La veritat és que el primer quart ha sigut un quart molt igualat, on cap dels dos equips crec que s'han sentit còmode del tot, cometent alguns despistes defensius que ens han castigat molt bé i no acabant de trobar la fluïdesa que ens agradaria en atac. El segon quart ha sigut una miqueta el mateix, val? Sí que és veritat que hem sigut capaços de defensar millor i quedant 30 segons anàvem només 6 a dalt, però hem tingut la sort de fer un parcial de 0-4 els últims 30 segons, que ens ha fet marxar al descans amb un avantatge de més 10 punts, val? Que hi han sigut capaços de mantenir durant tot el partit. És cert que hem arribat moments que ens hem marxat de 16 a 17 punts i finalment els últims 2-3 minuts del partit segurament pues, falta de concentració o pensant, mirant el marcador, que teníem el partit guanyat. Ells s'han apropat al marcador. Nosaltres hem pres algunes males decisions i per sort, teníem una renta suficient com per aguantar el resultat. Però és una de les coses que hem de millorar i de no durar els partits per guanyats o baixar els braços abans d'hora.
1: Bona victòria d'aquest sènior A masculí del bàsquet Parets, que el situa al capdavant de la classificació.
2: Ara ja pensant en la setmana que ve, que ens toca Vilanova, val? A veure què ens trobem, un entrenador amb molta experiència que va agafar l'any passat l'equip, ja l'havia portat anys enrere, però el va agafar l'any passat que estaven pràcticament en el descens ja directe i van ser capaços de fer una molt bona segona volta i recuperar posicions i salvar la categoria. Ens trobarem amb un equip que ens plantejarà moltes alternatives tant ofensives com defensives i hem d'estar preparats per estar concentrats i fer un bon partit davant de tota l'afició que esperem tenir, ja que juguem el partit just després de la presentació del club.
1: Recordem la presentació del club aquest cap de setmana. Lluís Armengol també ens parlava d'aquesta victòria.
3: Bueno, el primer quart va ser molt igualat. Nosaltres ficàvem, ells ficaven. Vam ficar ells amb bastanta facilitat també, perquè nosaltres perdíem bastantes boles i en defensa no acabàvem d'estar forts, però tot i així vam acabar un punt per sobre, 17-18. Llavors, el segon quart, fins al cinquè minut, anàvem així amb aquesta mateixa tònica, bastant igualats, però llavors jo crec que vam fer una molt bona defensa, vam aconseguir robar boles i córrer contraatacs i vam fer un parcial de 12-2 i vam marxar al vestidor guanyant de 10. Llavors, al tornar a pista al tercer quart, nosaltres ho vam fer molt ben defensa, jo crec. Vam seguir sòlids i vam poder emportar-nos al tercer quart també. I al final sí que se'ns va complicar una mica. Ells no es van rendir cap moment, seguien jugant a l'Oceo. I si hagués durat 5 minuts més al partit, haguéssim patit segur. Però bueno, vam saber tancar el partit i ens el vam endur. Jo crec que una de les claus també van ser els tirs lliures, que nosaltres en vam ficar 22, amb més d'un 70%, i ells en van ficar 10 i no van arribar ni al 50%. Bueno, sí, el 50% sí, però no més. I ja està. Ara toca seguir i a veure com va.
1: També ens en parlava Meléndez, un altre dels jugadors del Club Bàsquet Parets.
4: Bueno, el partit d'avui ha sigut bastant complicat, més al final del partit, perquè al principi anàvem igualats una mica, després a la mitja part ens hem posat més 15 i al final ens hem adormit. Destacar una mica la defensa, hi havia en punts on la defensa es podia millorar una mica, l'atac bastant bé, hem estat bastant acertats, però jo crec que l'únic punt era que hi havia punts del partit que ens adormíem. I bueno, res, ja contents per la victòria, per la segona, i ara el proper partit crec que és Vilanova.
1: Doncs sí, proper rival serà Vilanova. Primer repassem la jornada. Sant Narcís, 80, Club Natació Sabadell, 66. Sant Gregori, 70, Parets, 81. Les Franqueses, 67, Farners, 77. Mollet, B, 77, C7, 78. Club Natació Caldes, 68, Sant Nicolau, 82. Lliçà, amb un 69, Blanes, 62. No es va jugar a Vilanova, Sant Saoni, que jugarà el 30 de desembre. C7 té dues victòries, mateixes que el Sant Nicolau, el Parets i el Sant Saloni, amb una a les Franqueses, Sant Narcís, Club Natació Sabadell, Farners, Blanes i Lliçà Amunt. Proper rival serà el Vilanova, partit que juga diumenge a les 6 de la tarda després de la presentació de tots els equips. També juga Blanes a les Franqueses, C7 Club Natació Caldes, Club Natació Sabadell contra Lliçà Amunt, Farners, Mollet B, Sant Nicolau B, Sant Gregori i Sant Saloni, Sant Narcís.

Divendres, 16 d'octubre, a les 7 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, 90 anys de la Guerra Civil Espanyola. En defensa de la libertad. Anirà a càrrec de la professora i historiadora Maria Àngels Massaguer i de la historiadora i escriptora Assumpta Montellà. Es podran adquirir els llibres de Maria Àngels Massaguer, Segona República, Guerra Civil i Primer Franquisme a Parets, i d'Assumpta Montellà, La maternitat d'Elna, El silenci dels telers, 115 dies a l'Ebre, El setè camió, Via morta, entre d'altres.

0: Mira, Laura, he rebut un missatge on em diuen que no em poden lliurar un paquet perquè l'adreça està incompleta i que cliqui en un enllaç de l'empresa de missatgeria, però jo no recordo que hagi de rebre cap paquet. Qui m'envia aquest missatge?
1: Un ciberestafador que et vol robar les teves dades, sobretot les bancàries.
0: Laura Caballero és la directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. I què passa si clico l'enllaç?
1: Accediràs a una pàgina web falsa que semblarà d'una empresa que es dedica al repartiment de paquets i que et demanarà nom, cognom, adreça i dades bancàries.
0: Si posem les nostres dades bancàries o les de la targeta de crèdit en aquesta pàgina, els estafadors podran fer compres i anar-nos robant, oi?
1: Clar, amb la informació bancària poden comprar en línia les botigues i també fer negoci venent aquesta informació al mercat negre d'internet.
0: O sigui, la clau és que no hem de posar mai les nostres dades en una pàgina a la qual hi hem arribat clicant un enllaç.
1: Exacte, l'excusa del paquet que no arriba és només una de les moltes formes que tenen d'intentar enganyar-nos.
0: I si ja hem clicat, què podem fer perquè no ens continuïn robant?
1: És molt important trucar ràpid al banc perquè cancel·lin la targeta. Si a més detectem càrrecs, també ho hem de denunciar a la policia.
0: Que no ens enredin.
2: Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, INCIBE, Govern d'Espanya, Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: L'autèntica ràdio de serveis és a RAP 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, RAP Matí.
4: Derrota clara del sènior amb masculí de l'handbol Parets contra el Creu Alta Sabadell 31 a 37 en un partit on a la primera part van estar bé, però a segona molt malament, sobretot en defensa. Els gols no van estar malament, 31 gols, però rebre 37 són masses gols i això ho va notar molt l'equip de Josep Manel Herrero. Van jugar en Joel Vera, Cristian Ruiz, que va marcar 3, Lucas Puente, Jore, Alejandro Espina amb un gol, Xavi Galán, Dani Macarro amb 3, Gerard Nicolás amb 4, Gorka Moreno amb 3 gols, Dani Ruiz amb 6, Unai Lafuente amb 1, Marvel Monte amb 2, Pol Valero amb 2, Sergi Medina també va jugar, Blai Llàvia amb 2 gols i Guillem Avalós amb 4 gols. Al final se'n va anar al marcador Creu Alta Sabadell amb 9 gols de Víctor Fideu, que va ser el màxim golejador de l'equip i on sobretot no van poder aturar el pivot del Creu Alta Sabadell. Josep Manuel Herrero ens parlava d'aquesta derrota.
5: Bueno, sobretot hem defensat molt, molt malament. A veure, normalment ja patim a vegades contra equips que tenen molt bon un contra un. Jo crec que el Sabadell ha millorat molt amb aquest aspecte en respecte a l'any passat. O sigui, és un equip que té molts bons jugadors al 1 contra 1, molt explosius, i nosaltres patim molt. Jo crec que la segona part no hem aguantat aquestes defenses d'1 contra 1, sobretot també el pivot. Molt mal, o sigui, rebent pilotes, és un nano molt perillós que agafa molt bé les pilotes, evident el seu cos ajuda bastant per tenir problemes per defensar, però evidentment hem tingut els problemes per defensar, perquè nosaltres som un equip que l'any passat teníem problemes per fer gols, o sigui, es quedàvem a 25-26 gols i qualsevol equip que arribava a 30 es guanyava el partit. Aquest partit, la primera part, hem ficat 17, o sigui, hem millorat molt en aquest aspecte, no? Però sí, el que hem de millorar molt és la defensa, perquè si pugem una mica la intensitat defensiva, pujarà l'estadística també de porteria, clar. Una cosa és que et llencin amb una mica d'oposició i una cosa és que llencin totalment de 6 metres lliures. La porteria aquí no pot fer gaire, la veritat.
6: Millorar, sobretot en defensa, bueno, és el principi de temporada.
5: Sí, és el principi, evidentment. O sigui, dona ràbia perdre la casa, evident, i contra Sabadell, que també portem un munt de partits de temporades contra ells. Però bueno, jo crec que és un bon equip. No sabem el que passarà d'aquí endavant, perquè és una categoria, sempre dic el mateix, un bon equip i estarà per dalt, i al final no sabem el que passa, però aquestes categories, el calendari és molt, molt llarg i les plantilles a vegades no aguanten. A nosaltres sí que aquest any tenim, jo crec que tenim la plantilla per aguantar, ara de mica en mica anem recuperant gent i de lesionats. El Luis ja té l'alta i podrà competir d'aquí un mes i mig, sí. L'Àngel també.
6: O sigui,
5: l'Àric, bueno, jo espero que s'anima al final, no? A veure què passarà, li estem donant el seu espai. Però bueno, jo crec que la nostra plantilla sí que tindrà tendència a millorar molt.
4: També ens en parlava en Marc Avalos.
7: Bueno, un partit una mica fluix, sobretot en defensa, que no hem treballat com hauríem d'haver fet, però bueno, hem de seguir currant entre setmana i les coses ja sortiran.
6: El pivot Deus us ha fotut molt mal.
7: Sí, són un equip que treballa molt bé el 2-2, sempre ho han fet i bueno, ja ens coneixem de fa molts anys a la Lliga i sempre ho han fet molt bé.
6: I vosaltres en atac, en alguns moments crucials perdem pilotes tontes, no?
7: Sí, ens està costant una mica, bueno, pues aquest tema, el José ens ha dit que, bueno, treballem sobretot el tema del contragol, córrer i de més, i ho estem intentant, però, bueno, les pèrdues de pilota pues, són una mica més normals en aquest sistema de joc, però, bueno, treballant entre setmana i corrent els partits, pues ho traurem, segur.
4: Cristian Ruiz també ens en parlava d'aquesta derrota.
8: Bueno, ja ho ha resumit molt bé. Vull dir, hem volgut córrer molt, hem volgut... i hem corregut molt i hem tingut una dinàmica ofensiva. La primera part ha sigut molt bona. A la segona part hem perdut moltes més pilotes per no seleccionar bé els atacs i sobretot el més important és que hem defensat, i permet-me la mala expressió, hem defensat com la merda, perquè ens han superat els 1 contra 1 sense, ens han agafat sense intensitat, ens han agafat sense duresa i sense generar-nos alguna cosa prèvia. Vull dir, ens han agafat uns contra uns amb un petit especialment del pivot i els segons i els tercers hem estat molt tous. I aquest ha sigut un dels grans quers del partit, perquè ficar 31 gols per nosaltres, que som un equip que ens costava ofensivament tancar partits, i els tancàvem perquè defensàvem molt bé, avui hem defensat no hem defensat gens, i clar, així és molt difícil competir per nosaltres. Hem de trobar una altra manera, hem de defensar millor, bàsicament, no hem de complicar-nos tampoc gaire més.
4: També ens en parlava en Pol Valero.
9: Doncs...
6: defensa malament.
9: Sí, la defensa ha estat fluixa i els últims minuts, que quan anàvem de 1, hem començat a fallar de tot, que no entrava res, el porter també ha tapat i se'ns ha anat del partit.
6: El pivot us ha fet molt mal, el pivot.
9: Sí. No podíem defensar bé el passe de lateral pivot i això ens ha fet molt mal.
6: Heu de millorar,
9: està clar. Sí.
4: Gerard Nicolàs també ens en parlava.
10: Sí, bueno, ens hem tingut bastant problemes en defensa. Jo crec que ha faltat una miqueta de solidesa. I, bueno, hem estat tous i ells l'han aprofitat. Atacàvem molt fort, han fet servir també el contragol, moltes transicions molt ràpides i ens han agafat, moltes vegades ens han agafat sense estar ben posicionats. I, bueno, els ha sortit bé i han fet servir el que millor se li dona fer, que és córrer.
6: Heu de recuperar un parell de jugadors, no?, que teniu d'això i, a part... millorant molts aspectes, no?
10: Sí, bueno, a veure, al final portem 2 jornades, estem començant, tenim noves incorporacions que també ens hem d'adaptar tant ells com nosaltres a jugar junts i bueno, al final es nota, sobretot en competicions, en competició de partit, es nota més que durant els entrenos. Tot i que portem setmanes molt bones d'entreno, doncs el partit, bueno, pot ser que no reflexi potser com ens hagués agradat.
4: La resta de la jornada, Sant Martí, Adrianen B 30, Cornellà 27... El Poblenou, Sant Vicenç de Juga el 13 de febrer, Terrassa 31, Lleida 24, Castelldefels, Valldoreix es juga aquest 21 d'octubre, Cardedeu 30, Sant Fost 27, Sarrià 36, Polinyà 34 i Sants 35, Oar Gràcia Sabadell 23. Propera jornada, la número 4, Cornellà Sants, Poblenou Sant Martí Adrenen B, Lleida Sant Vicenç, Valldoreix, Terrassa, Sant Fost, Castelldefels, Creu Alta, Sabadell, Cardedeu, Polinyà, Parets, partit que juga dissabte a les 7 de la tarda, i Oar Gràcia, Sabadell, contra Sarrià.
11: El Diafragma, l'espai de l'Associació Fotogràfica Parets, a RAP 107. Cada segon dimecres de mes, a 2:15 del matí, els socis de l'Associació Fotogràfica Parets ens parlaran de les diverses activitats que fan, sortides, cursos, tallers i molt més. Cada segon dimecres de mes, a matí, a 2:15, al Diafragma, l'espai de l'Associació Fotogràfica Parets.
12: Vols comunicar una incidència a l'Ajuntament de Parets? T'ho posem fàcil. A l'adreça electrònica incidències@parets.cat, a l'app de l'Ajuntament i per telèfon al 93 573 8888.

0: confirmat. M'han robat el mòbil.
1: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
0: Quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
1: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
0: Tens raó.
2: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112. 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
3: L'Ajuntament de Parets inicia una nova campanya per l'ús saludable del telèfon mòbil entre els infants i joves del nostre municipi. Tengo un millón de caras que... Hi ha mil raons per aparcar el mòbil. Quina és la teva? El mòbil de Lucifer. Per un ús saludable del telèfon mòbil. Ajuntament de Parets.
4: I avui, en aquest cas, dins la setmana de la salut mental, hi ha diverses activitats i, com sempre, fem una xerrada amb el SAPIJ, que és el Servei d'Atenció Psicològica Infanto-Juvenil. I qui és la responsable? Doncs la Cecília Fabregat, a qui saludem. Què tal? Com estàs?
5: Bon dia.
4: Benvinguda.
5: Moltes gràcies.
4: Per parlar, com sempre, de temes vinculats... Sempre es toca amb el tema de la salut mental, no?
5: Sí, sempre ens toca el tema de la salut mental.
4: I tu és un dels temes... Dins del SAPIJ que
5: exacte.
4: Entra.
5: Exacte. Al final, com intentar millorar, no? I acompanyar aquesta salut mental per poder estar bé, poder ser funcional, no?
4: I avui un tema que ens agrada als dos, perquè fer
5: sí.
4: esport ens agrada, no? Caminar, córrer...
5: Tenim aquesta cosa en comú, tu i jo ens hem
4: clar
5: trobat
4: sí.
5: aquí.
4: Clar que sí.
5: En el món de les curses.
4: I avui parlarem de l'esport i a part del nivell que baixa quilos, et posa bé, et treu el greix que tens una mica, però, clar, també va bé per l'autoestima.
5: Exacte. L'esport és molt important, cada vegada hi ha més estudis i cada vegada hi ha més no, sensibilitat sobre aquest tema, el fet de quins beneficis ens aporta l'esport dins de la salut mental. I ja no dins de la salut mental, no? Que és una cosa que sí que, per exemple, quan a tu et diagnostiquen no? d'alguna patologia, d'algun trastorn, sempre recomanen el tema dels beneficis de l'esport físic, no?
4: Sí.
5: Perquè ens ajuda molt en moments molt concrets, no? Uh-huh. Davant un quadre d'angoixa, d'estrès, de depressió, sempre l'activitat física és una prescripció social que s'ha de fer, no? Però ja no parlar només a nivell de trastorn o patologia, però sí que parlar de quins benestars emocionals té fer esport.
4: Sí, perquè ja no és que tinguis una depressió, que ja, això ja és un tema seriós, sinó un dia que estem baixos, no? Allò dius, hòstia, m'acabem sortint de la feina o de casa, i hòstia, problemes amb la parella o problemes amb qui fos, no? I l'esport fa un reset, o
5: fa un reset, sí, senyor. Ah. Al final ens aporta, no? La gran pregunta que sempre, quan hi ha molta gent que diu ai, vull començar, o no sé com començar, no sé com fer-ho, al final és no facis res. És a dir, no et plantegis una expectativa molt alta, simplement surt a caminar un dia, el que puguis, ja no 15, 20, és igual, ja no cal que facis una gran caminada, no? Molt, molt lluny.
4: No cal.
5: No cal. Al final, fes-te la pregunta de... com surto i després fes-te la pregunta de com entro. És a dir, no? I després fes la comparativa de com et senties al principi de caminar i com entres a casa després d'haver fet una caminada.
4: Bé, això hauria de convertir-se també en una mena de rutina, no?, el tema de fer esport.
5: Sí. Aquí hi ha tot un aspecte d'hàbits i rutines que això ens costa molt, no?, tot el tema de fer com canvis, d'intentar incorporar i fer un hàbit. Aleshores, una de les coses que és molt, molt important quan tu vols fer un hàbit o una cosa molt rutinària és el fet que et motivi.
4: Clar.
5: A l'esport, una de les coses que té és que al final moltes vegades ens posem com una expectativa molt alta i intentem com... esbaixem una mica com a l'objectiu, no?, de, pues, el que tu comentaves.
4: Que la gent
5: no?
4: es cansa, no?
5: Exacte. Aleshores has de trobar un esport, sobretot superimportant, que t'agradi. Ja no és que t'agradi fer aquell esport, és com que t'agradi pues, la comunitat que tens al costat o no, amb qui vas a fer-ho, amb qui quedes. Ah, que
4: això també és important, no?
5: Superimportant.
4: Perquè hi ha gent que és més individual i va sola por ahí, però hi ha gent que s'apunta a grups de córrer, a gimnasos...
5: Exacte. I al final és no? Una de les coses, per exemple, en el meu cas, jo haig de trobar la persona amb la que anar-hi. Després ja, quan tinc l'hàbit, doncs sí, poder...
4: Puc però arribar. Sola et costa?
5: Costa molt, molt, molt. A mi, córrer sola... No sé, ho vaig fer una temporada de la meva vida, però ara mateix...
4: No ho tornaries
5: no a fer. No sóc capaç de fer-ho. Haig de sortir, saps, amb la meva amiga Míriam, i les dues sortim, i aleshores puc sortir a córrer, però si vaig sola, em no. costa la vida.
4: Sempre anar amb algú en sintonia i motiva. I alguna fita, no? Allò diu,
5: exacte.
4: Vull fer una carrera de 10 quilòmetres, una mitja, o el que sigui, no?
5: Això ajuda molt amb el tema de l'autoestima, que és el que comentaves al principi. El fet de que, per exemple, quan ens posem objectius petits, ens ajuda molt... perquè aleshores hem buscat l'espai per fer-ho, hem trobat aquest objectiu.

0: Pots fer exercici físic, perquè ara hi ha grups de fer ara inclús calistènies i coses d'això.
1: Exacte,
0: no?
1: Al final, per exemple, l'exercici físic, no? La calistènia, pues, amb el tema dels pesos, no? Sí. De la quantitat de pes que aixeques. Sí. Al final, l'objectiu es trobes a l'esport, és una de les coses que més motiva, no? El fet de petites fites.
0: Infància, desenvolupament emocional i social.
1: Clar. Els infants, no, tenim aquesta cosa de... Aquí hi ha una doble vessant, no? Els infants i l'esport.
0: Sí.
1: Superimportant, també.
0: Molt.
1: Indicat sempre perquè milloren les relacions socials i després dones tota una sèrie de valors des de petit. L'empatia, la cooperació, la responsabilitat, no? Si és un... no treballen aquí, si és un...
0: equips de futbol,
1: exacte,
0: de bàsquet...
1: Exacte, no? Sí. Dones també tot aquest afegit on compten amb tu, no pots deixar-los, no? Una mica aquí tota una sèrie de valors que tu incorpores. I està molt bé perquè després també quan es van fent grans, l'esport et dona molt sentiment de pertinença. Aleshores, en l'adolescència també és molt important perquè també podem afegir tot aquest sentiment de pertinença on ells es troben, no?, en el seu grup d'iguals.
0: I és bona la competició, creus? Amb tan petits? Amb tan petits potser no tant, però clar, quan tens 12, 13, 14 anys, ho vols guanyar. I clar, aquí després venen els valors que et fa el teu monitor o entrenador, no?, que o guanyar o res, o passar-ho bé i punto, i ja s'ha acabat, no?
1: Aquí estem com sempre. La competició és com, no?, al final sempre poso el mateix exemple. Les emocions, són dolentes les emocions, no? Pues la tristesa, l'enuig, tot això. No, no són dolentes, són desagradables, però tenen una funció. La competició és el mateix. La competició ens ajuda perquè ens motiva com per treure la nostra fita, aquella que ens havíem posat, no? Uh-huh. Està molt bé perquè és com un afegit. Competir està bé. Uh-huh. Hi ha una diferència entre competir i pressionar. Uh-huh. Quan nosaltres ens sentim pressionats, aquí el que passa és que desapareix la competició i apareix que només hi ha un objectiu únic, que és guanyar. Uh-huh. I aquí hi ha com el petit inconvenient, no? Uh-huh. Deixa de ser positiva aquesta competició perquè només tens l'alternativa de guanyar o de ser el millor, no? Ja no entenc-me, de ser millor quan és un equip. Uh-huh. Aleshores, al final, la pressió sí que acaba sent dolenta. Aleshores, en els infants això també és un valor afegit, tota aquesta tolerància a la frustració, no? Què fem quan perdem? Què fem quan hem tingut un mal dia? Perquè al final un mal dia el tenim tots. Uh-huh. I en l'esport tu pots tenir un mal dia i no, que, no, que et surti tot del revés. I no passa absolutament res, no? Uh-huh. Al final, un mal dia no defineix un esportista.
0: No, clar.
1: Clar, però això costa molt d'entendre. I això en infància va molt bé i en adolescència, perquè al final és una gestió de la frustració. És un no m'ha sortit això com jo esperava.
0: Clar, salut mental també queda afectada per això, quan hi ha una competició molt bèstia, no? I una pressió molt, molt dura amb gent tan joveneta, no?
1: Bueno, hi ha molts esportistes, on ara cada vegada més, no? Amb aquesta sensibilització,
0: sí,
1: amb la salut mental, cada vegada més professionals, sí, estan dient que han tingut dificultats en algun moment de la seva vida amb la seva salut mental. Uh-huh. Sabem d'esportistes que han hagut d'abandonar les competicions perquè no han pogut afrontar...
0: La gimnasta aquella, no?
1: La gimnasta.
0: La Simone Biles.
1: Exacte.
0: Sí, sí.
1: Araujo l'any passat amb el Barça.
0: Ah, sí, tens raó.
1: Araujo l'any passat...
0: Que ho criticaven i ells
1: es van
0: ensorrar.
1: La primera... Quan no va deixar d'estar convocat als primers partits, la justificació va ser una gastroenteritis.
0: I no.
1: I no era una gastroenteritis.
0: Estava amb hàbit depressiu o de salut. Sí, sí, tema de salut.
1: Sí, tenia un quadre d'angoixa i el pobre li va costar la vida. O sigui, va estar molts mesos sense poder competir perquè jo penso que és això, que hi ha un moment que la competició i la pressió, hi ha una línia molt fina, molt, molt fina, on realment ho has de saber gestionar.
0: Esport i relacions socials són molt importants, no?
1: Ai, això m'encanta.
0: Socialització, la comunitat, això és molt important.
1: cada vegada...
0: Tot i que hi ha cada vegada

0: també hi ha gent que va al seu aire amb moltes coses.
1: No, hi ha molta gent, i es respecta completament, eh? Hi ha gent que arriba al gimnàs i es posa els cascos,
0: sí,
1: no? Amb el,
0: I moltes. Sí.
1: Exacte, i aquest moment d'aïllament, no? I és una manera de fer una recàrrega de bateria social, és a dir, és el meu moment, no vull parlar amb ningú, jo vinc, faig el meu esport, i al final és que és això, és la manera de trobar com... Com recargues, com estàs millor. I hi ha persones que, per exemple, a la comunitat els hi facilita també això, no? Al final, jo quan arribo a un lloc només parlo, no? O només tinc com... Doncs això, comparteixo. Ostres, què fem avui? Doncs mira, anem a córrer tanta distància, anem a fer-ho amb aquest temps, anem a fer-ho... I només penses en aquell moment en allò, no? El que diem, córrer o qualsevol altre esport. Aleshores, l'esport ens facilita molt, també... el fet de poder desconnectar del nostre dia a dia. No, no, no, és estrany, no? Ho pots fer, perquè al final comparteixes molta estona amb aquestes persones i aquestes persones saben de la teva vida. Mm. Fas comunitat, però després t'uneix també el tema de l'esport i fa que desconnectis, no? De la feina, de bueno, et permet desconnectar.
0: Sí,
1: de...
0: totalment.
1: Sí, sí. Aleshores, aquestes relacions socials estan molt bé perquè es mantenen arrel d'algun comú, però que no és res que tu et pot comportar com un estrès o una pressió o no, o he tingut un mal dia a casa, m'he barallat, no sé què. Allà arribes i això acaba.
0: Tu n'has trobat, no?, de, bueno, casos teus de que motivar-los per l'esport i per socialitzar-los d'aquesta manera, no?
1: Jo és una de les coses que sempre recomano. És una de les meves prescripcions preferides perquè al final és que penso que t'aporta moltes coses. I costa molt, eh? Costa molt perquè no la prioritzem. És una cosa que mai prioritzem, el tema d'una estoneta per nosaltres, per fer esport, per sortir a caminar, pel que sigui. Però al final és... autocura, també. Uh-huh. El poder fer alguna cosa per tu, no? Que sigui molt poquet en el temps, al final parlem d'una hora. I és una manera també de trobar gent al teu voltant, doncs això, que et vingui de gust parlar d'una altra cosa. O que no et portin, no?, de temes que potser en aquell moment et ve de gust desconnectar.
0: I no cal ser esportista, veritat?
1: Exacte.
0: De nivell, d'èlit, no?
1: Exacte.
0: Podem córrer 7 i cap problema, no?
1: I cap problema, no cal fer 42.
0: Això sí, s'ha de ser... Bueno, s'ha de ser... No, vinc un dia i ja vindré d'aquí dues setmanes. No.
1: No. Has de tenir...
0: Un parell de dies a la setmana o tres.
1: Hem de construir hàbits i rutines i és molt important també fer entendre que l'esport no sempre ve de gust.
0: Clar.
1: És a dir, sí que és cert que et sents molt bé, però jo sempre dic que els 5-10 primers minuts aquests de haig de sortir, o haig d'anar aquí, o haig d'anar allà...
0: Fa pal, eh?
1: Tu penses, mare meva... Jo sempre els dic el mateix, eh? Perquè comencen, és que em dono una mandra, és que a sobre plou, és que ara fa fred, és que ara fa calor...
0: Clar.
1: És que sempre fa alguna cosa, sempre fa alguna cosa. Però mentre estàs plantejant això, vés-te vestint. Vull dir, vés-te vestint, que és inèrcia, que no et comporta cap tipus de, no, d'esport, perdó, d'esforç mental, vés-te vestint. I quan te'n donis compte, estaràs vestit o vestida. I ja està, i has d'anar.
0: Això als més jovenets els hi passa, això? O creus que ells s'ho prenen més... millor amb això de fer l'esport, de fer esport.
1: Jo penso que realment...
0: Potser ens costa més als adults, no? Això de, ostres, ara d'anar... Clar, jo dic als jovenets, que normalment ells no van tant a córrer, sinó més a esports d'equip, no?
1: Ells fan molt esport d'equip.
0: O patinatge, o les noies,
1: sí. Sí, fan molt esport d'equip i després sí que és cert que fan molt gimnàs, també, no?
0: Correcte.
1: L'adolescent o...
0: I com ha canviat això, eh?
1: Sí.
0: Nosaltres de
1: gimnàs.
0: Què fèiem gimnàs, nosaltres? Anar al gim a fer peses.
1: Que va, no ho fem mai.
0: Que va. I ara, en canvi, estan fortíssims.
1: Sí, sí.
0: Entre poc i massa, també.
1: Exacte.
0: Sí.
1: Al final ja sí que és veritat que hi ha una cura de la seva imatge personal, no?
0: Sí.
1: On entra una etapa on realment la imatge personal és molt important.
0: Aquí entren les, el mòbil i tot, no?
1: Exacte. Però sí que és cert que després tenen una part on els hi ve, on tenen cura també, o sigui, de manera global, es cuiden l'alimentació, vull dir, estan molt més conscienciats que nosaltres,
0: sí,
1: en molts aspectes, no? I això està bé. Està bé. Jo penso que sí que els hi sorgeix també alguna vegada la mandra de dir, buf, ara haig d'anar i no, o tinc deures i em tocarà fer deures a lo millor a les 8 o a les 9 del vespre perquè ara me'n vaig al gimnàs i després haig de fer allò i després... I aleshores sí que, jo penso que sí que connecten amb aquest, amb aquesta mandra poder, no?, amb aquesta falta de motivació d'arrencar. Però és cert que el tenir com... O sigui, com dir-te... Per ells poder sí que és una prioritat. Els adults és el que no fem, prioritzar-ho. I ells sí que ho fan. No tenen altra... Com, no? No prioritzen altres coses.
0: La gestió de l'estrès en aquest tema, què? Què diries?
1: Superbé. Al final és el que dic. Jo prescrip sempre que hi ha un quadre de tristesa i un quadre d'angoixa. Està comprovat que alliberes molts neurotransmissors, no? Alliberem substàncies, no em posaré tècnica, però alliberarem moltes substàncies quan fem esport i aquestes substàncies contrarresten altres substàncies, no? Aleshores, al final és com equiparar tota una sèrie química, no?, de química a nivell de cervell, que ens permet fer front a les coses d'una manera diferent. I això també ajuda molt. Aleshores, amb un quadre d'estrès, el que parlem, surts superangoixat, però és que entres diferent. I després també, perquè hi ha altres beneficis que no són tan immediats, com per exemple, quan tu tens un quadre d'estrès de la feina, o jo què sé, qualsevol altra situació que t'hagi agobiat en aquell moment, que poden ser molts i divers i cadascú ha de tenir el seu, tu, per exemple, no t'alimentes bé, o menges molt ràpid, o no menges. O no? Després, per exemple, el tema de dormir. O dorms malament, o et despertes moltes vegades. Si tu te'n vas a fer 10 quilòmetres, et puc dir que amb una mica de gana arribes?
0: Segur. Jo sempre arribo amb gana.
1: Sí? Amb una mica de gana arribes i una mica cansat arribes. Aleshores, al final, no és que et canviï la vida i dius, uah, he dormit com un tronc perquè he sortit a caminar i... No, però sí que és cert que al final... poc a poc vas intentant establir, no?, una sèrie de regulació a nivell d'activitat física que et comporta, doncs, això, l'alimentació, la son, el descans. Fer esport té molts beneficis i està molt bé, però és que descansar és igual d'important.
0: Per suposat.
1: Aleshores, el poder dormir, encara que sigui 6 hores, 7 hores seguides, o, no?, i això no tothom ho té.
0: No.
1: Exacte. Aleshores, al final és intentar buscar com aquest punt mig, no?, que pels adolescents igual. Per exemple, no, ara se m'ocorreix, tu tens un adolescent on ve de fer esport o, no?, o una certa activitat física durant el dia i et puc dir que a l'hora d'anar a dormir tenen son. Poden tenir son més estirat, o sigui, no? Poden estirar més, o me'n vaig a dormir a les 12, o me'n vaig a dormir a les 11. Sí, clar, no fotràs un adolescent a dormir a les 9 de la nit. Però vull dir, al final hi ha com aquest cansament, no?, d'alguna manera.
0: Bueno, alguns estan com molt...
1: Després d'això, hi ha vegades que l'activitat física...
0: Et deixa...
1: Sí. Et deixa com...
0: I costa de dormir, després.
1: I costa de dormir, sí que és cert.
0: Això també passa, eh?
1: Sí, perquè si estires molt, al final... És molt, no? És molt química. Al final tu amb un exercici físic, entre cometes, no, però estàs com amb una certa alerta, vull dir, tu estàs com activat. Si després arribes a casa a les 11 de la nit i pretens dormir a les 11 i mitja, costa una mica.
0: Si parlem de salut mental i esport, això va bé. Lògicament s'ha de fer amb seny, perquè després venen les lesions i després la feina dels fisios. Però això seria, ja no seria la teva faceta, no?
1: No seria la meva faceta, no, però sí que és veritat que entra en el tema de l'expectativa real, no? Hi ha molta gent que al final, no, és com jo, no? O nosaltres, no, correm perquè, doncs, perquè tenim petits objectius, perquè ens fa gràcia, perquè ens agrada, perquè ens aporta alguna cosa que ens... No? Que bueno, jo què sé, que en el nostre dia a dia ens aporta un benefici. Però sí que és cert que nosaltres hem de ser conscients, no? Per exemple, i jo no faré 100 quilòmetres.
0: Ja, ja, per suposat. O una marató ara, no et veus...
1: No, ni una marató. Ni mitja, jo crec que faria, ni mitja. No, no.
0: Però com dius tu, lo important és fer-te la pregunta. Com et sents abans de fer esport i com et sents després?
1: Sí,
0: no?
1: Exacte. Per mi això és clau. És clau. I quan diem esport, diem això. Caminar és un esport.
0: Clar.
1: Caminar és un esport. És que moltes vegades ens pensem que necessitem, no? Pues això, apuntar-nos al gimnàs o fer no. una activitat en comunitat. O
0: lògicament s'ha de fer una mica amb ganes.
1: Una mica amb ganes, entenem.
0: No caminar com un home de 90 anys.
1: Exacte. Però sí que anar com a una, no? una velocitat de poder caminar.
0: Que els avis també està molt bé que caminin i que facin aquestes activitats també per la salut mental.
1: Els avis,
0: si poden.
1: Els avis ara, cada vegada hi ha més avis, i jo això ho trobo superbé, superbé, avis i no tants avis, que fan un munt d'activitats físiques, però al final aquestes activitats físiques que fan és el que diem, no és per ser un esportista ni per poder trobar un objectiu superlluny. Els avis ens ajuden a fer comunitat, a combatir la soledat, a... surten de casa, ja no estan tantes hores sedentari, perquè, clar, a les, no, el dimecres a les 6 tinc ball de saló. Doncs pues tinc ball de saló. O sigui, o faig ball en línia. Doncs pues ball en línia.
0: I ja està bé.
1: I ja està bé. I aleshores, al final, és un tipus d'activitat física que et permet una cosa. Però després hi ha un munt d'avis, també, que estan al gimnàs i fan exercici funcional. Que aquest exercici funcional, que nosaltres veiem com, entre cometes, com... Bueno, tampoc tal. Ostres, doncs els permet seguir pujant escales, els permet anar col·locant la compra en els taulells que tenen més alt, els permet agafar les bosses del súper, o sigui, els permet un munt de coses que després en el seu dia a dia estan representats aquells moviments.
0: Ah.
1: I això està superbé, també.
0: Cecília Fabregat, del SAPIJ, psicòloga del centre d'aquest servei que ofereix l'Ajuntament d'Atenció Psicològica Infantojuvenil. Gràcies per estar amb nosaltres aquest dia, que sempre ho celebrem cada any, i m'agradaria que parléssim de més temes, encara que no fos només per aquest dia. Eh? Sempre ho hem dit, eh?
1: Sempre ho hem dit, sempre ho hem dit.
0: I ho farem.
1: Ho farem, vinga.
0: Gràcies.
1: A tu.
2: Del 8 d'octubre a l'1 de novembre es podrà veure a Can Rajoler l'exposició La Segona República a Parets del Vallès. S'hi exposa la làpida trobada per la historiadora Maria Àngels Massaguer a Parets del Vallès, que la Legió Còndor va col·locar en memòria de dos soldats alemanys morts el 28 de gener del 1939 al final de la Guerra Civil. Es podrà visitar aquesta mostra de dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, i els matins de dijous i dissabtes, de 10 a 2:15 del migdia.

L'autèntica ràdio de serveis és a RAC 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, RAC 107.

Dissabte 24 d'octubre, de 9 a 2 de la tarda, tercer congrés de benestar emocional de Parets, al Teatre de Can Rajoler.

Exposa la làpida trobada per la historiadora Maria Àngels Massaguer a Parets del Vallès, que la Legió Còndor va col·locar en memòria de dos soldats alemanys morts el 28 de gener del 1939, al final de la Guerra Civil. Es podrà visitar aquesta mostra de dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, i els matins de dijous i dissabtes, de 10 a 2:15 del migdia.

Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu el cicle Gaudí de Cinema. Podreu veure la pel·lícula Balandrau, Vent Salvatge. Preu de l'entrada, 4,5 €. Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre Can Rajoler.

0: rentat de vehicles a Llevant Park. El rentat que ofereixen els nostres operaris inclou un tractament d'ozó, desinfectant natural, eficaç i ràpid, i ara tractament d'ozó de regal amb qualsevol dels nostres rentats. A Llevant Park oferim rentat exterior, neteja de llantes i assecat, rentat interior amb aspirat, neteja de vidres i de plàstics, productes virucides i neteja de tapisseries. Reserva la teva cita trucant al 93-562-0699, horari de dilluns a divendres de 9 del matí a 6 de la tarda. Cuida el teu cotxe a Llevant Park, al carrer Tenes número 1 de Parets o Vallès. T'hi esperem!
1: Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
2: No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
3: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
4: Realment és que fumar és una merda.
5: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills.
1: No? Tinc clar que vull deixar de fumar. I jo estic segura que ho aconseguiré.
6: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Vols comunicar una incidència a l'Ajuntament de Parets? T'ho posem fàcil. A l'adreça electrònica incidències@parets.cat, a l'app de l'Ajuntament i per telèfon al 93 573 8888.

0: 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
1: Quan cal ajudar, quan hi ha una emergència o quan el poble ho necessita, hi ha persones que fan un pas endavant. Són Protecció Civil de Parets del Vallès, voluntaris i voluntàries que col·laboren en emergències, esdeveniments i tasques de prevenció. Si tens ganes d'ajudar, d'aprendre i de formar part d'un equip compromès, t'estem esperant. Envia un correu amb el teu nom i número de telèfon a protecció.civil@parets.cat. Protecció Civil de Parets. La teva ajuda importa.
0: Si sembla violència masclista...
2: Tu, per què no em contestes? On ets? Contesta'm ja. Què estàs fent? Contesta'm.
0: És violència masclista. T'escoltem. Truca al 900-900-120. En cas d'emergència, al 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Ah, no sabia que hi havia cuixa per sopar. Potser que et canviïs la faldilla, no? Ni de les teves amigues ni dels teus. Ets meva. Mireu el liu del Ferran. Amb aquesta cara està demanant que me la faci jo també.
4: El silenci és violència. Davant la violència masclista, actua. 900-900-120. En cas d'emergència, 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a banksang.net i demostra que quan cal, hi som.

0: Notícies migdia. Cada dia, a la una de la tarda, tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent aquest any dimarts, aquest 13 d'octubre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Un dels temes que tractarem al nostre informatiu avui serà el que fa referència als sorolls que arriben des del circuit i la zona del costat, la zona coneguda com Can Guitet, i que el govern paretà ha tornat a demanar novament solucions als problemes de soroll i de mobilitat derivats per aquests nombrosos festivals que es realitzen en els últims mesos. És un dels temes que tractem a l'informatiu. En tenim d'altres, que tot seguit i en format de titulars us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: Ha començat en la nova campanya de vacunació contra la grip i contra la Covid-19. Ha començat amb els grups de risc i en els pròxims dies s'aniran incorporant la resta de la població. Aquesta setmana, aquest pròxim dijous 15 d'octubre, es fa l'homenatge al president Lluís Companys amb motiu del 86è aniversari del seu afusellament a la plaça de la Vila amb diferents actes. També hi haurà en aquesta línia una exposició que es pot visitar des del passat dia 10 i fins al novembre de la Segona República. I, com no, una, en aquest cas divendres, 90 anys de la Guerra Civil Espanyola, a Can Rajoler, amb una trobada amb historiadors molt interessant. També, ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana organitza aquest dijous l'homenatge als represaliats pel franquisme. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que avui ens portarà a parlar d'un dels equips de bàsquet amb més nom i amb més història. Parlarem de la penya, Penya Spirit of Badalona. Precisament d'ells parlarem com a nota curiosa a la part final del nostre informatiu. Després hi ha tota l'actualitat esportiva de la jornada amb el resum del cap de setmana. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla en nom dels serveis informatius de RAC 107, en Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107. Serveis informatius.

0: Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: El govern de Parets ha demanat novament solucions als problemes de soroll i de mobilitat derivats dels nombrosos festivals que es realitzen en els últims temps a la zona del circuit de Catalunya de Montmeló. Les molèsties no són noves i, segons en recorda el govern municipal, en diverses ocasions ja s'ha posat sobre la taula la necessitat que s'adoptin mesures per minimitzar l'impacte d'aquest tipus d'esdeveniments sobre el veïnat de Parets. El govern considera que la celebració de festivals i altres activitats de gran format no pot comportar que els residents del municipi hagin de suportar de manera recurrent problemes derivats del soroll, l'afluència de trànsit i les alteracions en la mobilitat habitual. L'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado, insisteix en solucionar aquesta problemàtica i ha traslladat tant al circuit de Catalunya com també a l'Ajuntament de Montmeló les queixes per les molèsties acústiques i de mobilitat que ocasionen els nombrosos esdeveniments celebrats a la zona. Escoltem l'alcalde.
2: Com a alcalde, em toca defensar, sobretot, les queixes i les reclamacions que en fan tots els ciutadans. També el soroll dels motors també és una de les queixes. No només els dels festivals que periòdicament es realitzen, sinó també els del motor. Així ho han fet arribar diverses vegades, tant al circuit com a l'Ajuntament de Montmeló, n'hem estat parlant alguna vegada. Últimament proliferen molt més les actuacions a fora del circuit que les habituals del circuit. Ens trobem com en un mes com aquest mes d'octubre que hi haurà 3 caps de setmana que es fan. I jo, com no hi he començat dient, no em toca, i a més ho faig a gust, perquè sense escoltar les reclamacions ja ho hem fet arribar fa temps, quan es va començar a fer la modificació del pla director del circuit, que un dels temes capdals era el problema dels sorolls.
1: La situació tornarà a posar-se de manifest aquest mes d'octubre, durant el qual estan previstos 3 festivals al circuit, a la zona de Can Guitet. Davant d'aquest escenari, i arran també de les reiterades queixes expressades pel veïnat, el govern municipal de Parets insistirà en la necessitat que es prenguin mesures per solucionar aquest problema. Escoltem a l'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado, parlant d'aquest tema.
2: Sorolls i mobilitat, les dues coses. Però el de soroll és molt dolorós i molt gravós pel municipi de Parets, pels veïns i veïnes. Són les queixes més constants que rebo. Per tant, quan hi ha aquests festivals multitudinaris que duren un munt d'hores, a vegades més d'un dia, doncs no em queda més remei que tornar a fer arribar, i el faré arribar novament, tant a la direcció del circuit com a l'Ajuntament, a l'alcalde de Montmeló, aquestes queixes dels nostres veïns i veïnes del poble, i demanar-los, sisplau, que tant uns com els altres hi posin les mesures que venim demanant des de fa temps per reduir aquest soroll. I també el circuit, evidentment, això és bastant més tot el tema de mobilitat. Aquí possiblement tindrem que involucrar també a carreteres de la Generalitat perquè ens donguin alguna sortida alternativa, no que eliminin, però que hi hagi alguna alternativa més de mobilitat pel circuit.
1: Els macroconcerts a la zona de Can Guitet, als entorns del circuit de velocitat, al circuit de Catalunya a Montmeló, no generen unanimitat ni al poble ni als pobles veïns. En aquest cas, a Parets ja fa temps que s'han mostrat disconformes amb els problemes que generen, tant per les conseqüències en la mobilitat, però especialment per les molèsties que genera la música elevada de nit i matinada. Ara el govern de Parets ha demanat novament solucions als problemes de soroll i mobilitat derivats d'aquests nombrosos festivals que es realitzen a la zona del circuit de Catalunya de Montmeló, a la zona de Can Guitet.
0: RAP 107, serveis informatius.
1: El El passat 5 d'aquest mes d'octubre va començar la nova campanya de vacunació contra la grip i contra la Covid, campanya que durarà fins al 31 de març de 2027. Aquests dies ja han començat a vacunar-se les persones amb el risc de contagi. Això permet adaptar millor aquesta temporada llarga, adaptar millor l'estratègia de la situació de l'epidèmia en cadascun dels virus. Durant la campanya, els grups de risc que tenen indicades totes dues vacunes les rebran de manera simultània. Una campanya que s'adreça, com dèiem, especialment a les persones que tenen un alt risc de complicacions i pateixen tant la grip com la Covid, ja siguin persones grans, embarassades, infants de 6 a 59 mesos o persones en condicions de risc, per exemple. Alhora, també es recomana a les persones o als grups que poden transmetre la grip a persones en situació d'alt risc, per exemple, els professionals de la salut, que també es vacunin. Hem parlat amb l'infermera de l'equip d'atenció primària del Cap Parets, l'Anna Rosenda Manzaneda, i ella ens en parla d'aquesta campanya de vacunació 2026-2027, que ja ha començat amb la seva primera fase.
3: La campanya l'organitzem en fases. Primer, clar, es vacunem a partir del 5 d'octubre a persones majors de 80 anys, sobretot les que estan a residències, també bueno, gent menor de 80, entre 60 i 80, que igualment estan a residències, persones que també es falla una atenció domiciliària per la seva malaltia, i bueno, també embarassades, infants, personal sanitari. Després fem una altra fase, ¿vale? Això es va solapant, però comencem per prioritat. Llavors, la segona fase ja seria a partir del 26 d'octubre i ja, bueno, persones de majors de 60 anys, amb condicions de risc, també podrien vacunar-se, ¿vale? Més que res perquè anem rebent les vacunes i, clar, no tenim per tots alhora. Hem d'iniciar amb qui té més risc i després fem distintes fases. Llavors, sobretot, he de dir que a partir del 16 de novembre es podrà venir al CAP directament sense cita per vacunar-se qui encara no estigui vacunat.
1: Les persones que tenen recomanada la vacunació s'han de posar la vacuna cada any perquè el virus que produeix aquestes infeccions respiratòries pateixen mutacions i perquè la immunitat generada prèviament va disminuint amb el temps. Vacunar-se és vital per reduir la transmissió d'aquestes malalties i per prevenir-ne les seves complicacions. La infermera del Cap Parets ens ho explicava.
3: Hem de pensar que els virus, bueno, funcionen d'una manera que intenten traspassar les barreres que posem, sigui amb vacunes, sigui no, de la immunitat del nostre propi cos, i per això els virus van canviant, van fent mutacions, i per això cada any el que es fa és mirar no, quina soca és la que ha circulat més, i llavors d'aquesta soca es fa la vacuna, perquè no, intentem apropar-nos més al virus exacte que tindrem aquest any.
1: La campanya de vacunació contra la grip i contra la Covid-19 s'ha desplegat de manera esglaonada amb les persones que viuen en residències, persones a partir de 80 anys, dones embarassades, infants, personal sanitari i sociosanitari.
3: Hem de pensar que l'impacte no, d'aquestes dues malalties al sistema sanitari, a les persones que les pateixen, és molt fort, especialment les més vulnerables. Per aquest motiu, els objectius són reforçar la protecció d'aquestes persones que són de risc, vale? I també del personal sanitari, sociosanitari, embarassades i tothom que es pugui beneficiar, perquè així reduirem la morbilitat i la mortalitat que produeixen aquestes malalties i contribuir a disminuir-ne l'impacte també la pressió assistencial.
1: No és el mateix patir una grip que un refredat. La principal diferència entre la grip i el refredat és la intensitat i la forma d'aparició dels seus símptomes. La grip apareix de manera brusca i comporta febre alta i dolors musculars, mentre que el refredat comença de forma gradual, amb molèsties lleus centrades al nas i a la gola. Conèixer la diferència entre la grip i el refredat és important perquè en determinades persones les complicacions de la grip poden ser greus. En el refredat les complicacions són menys freqüents i els símptomes es mantenen menys temps. L'infermera del Cap Parets, Anna Rosenda Manzaneda, ens detallava precisament les diferències entre la grip i el refredat i cal tenir present i en compte.
3: Hi ha diferències importants. La grip pot provocar una malaltia molt més intensa que un refredat i pot donar lloc a complicacions, especialment en aquestes persones vulnerables. Llavors, clar, un refredat acostuma a ser més lleu, normalment no provoca febre o potser apareix una febrícula durant uns pocs dies, no? Potser estàs 3 dies malament, després comences a millorar i en total potser és una setmana. En canvi, la grip acostuma a trigar més en començar a notar una milloria. Potser estàs una setmana completa amb febre i tens tos que pot afectar, no? Pots sobreinfectar i fer una pneumonia, pots acabar ingressat, inclús a la UCI, no? En persones que són més vulnerables. Això un resfriat no ho fa.
1: Estem a la fase de vacunació contra la grip i contra la Covid, en la fase dels grups amb més risc. A partir del 26 d'aquest mes d'octubre s'obrirà la vacunació a la resta de grups, inicialment amb cita prèvia, i a partir del 16 de novembre ja es podrà anar al CAP sense una hora programada per vacunar-se. El Departament de Salut informa que les vacunes continuaran estant disponibles als centres aproximadament fins a finals del mes de març de 2027. Durant la campanya passada, 2025-2026, es van administrar a la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord, a la que pertany Parets, un total de 415.290 dosis de vacuna antigripal i 249.572 dosis de vacuna contra la Covid, segons les dades del Sistema d'Informació de Vacunes de Catalunya. En total, en aquest territori es van posar 664.862 vacunes. Les dades mostren una evolució positiva en la vacunació antigripal, trencant així la tendència descendent de les dues temporades anteriors. Al Vallès Oriental, la cobertura de la grip va ser del 37,3% i de la Covid va ser del 26,2%.
0: Notícies.
1: El pròxim dijous 15 d'octubre es fa un homenatge al president Lluís Companys amb motiu del 86è aniversari del seu afusellament. A les 6 de la tarda a la plaça de la Vila, i en cas de pluges es traslladaria a la sala d'exposicions de Can Rajoler, es farà la benvinguda a partir de les 18 hores i la lectura del manifest institucional. Hi haurà el Parlament del representant de la taula de la memòria històrica de Parets del Vallès, tot seguit un recital poètic a càrrec del Niu d'Art Parets i Parlament de Cloenda a càrrec de l'alcalde del nostre municipi, en Francesc Juzgado, amb acompanyament musical a càrrec d'en Jordi Azagra, director de l'Escola Municipal de Música de Parets. En aquesta línia, recordar que des del passat dia 8 d'octubre i fins l'1 de novembre es pot visitar la mostra La Segona República a Parets del Vallès per commemorar el 95è aniversari de la Segona República Espanyola. S'hi exposa la làpida trobada per Maria Àngels Massaguer a Parets, que la Legió Còndor va fer col·locar en memòria dels dos soldats alemanys morts el 28 de gener del 1939, al final de la Guerra Civil Espanyola. Aquesta mostra es pot visitar de dilluns a divendres de 3 de la tarda a 8 del vespre i els matins de dijous i dissabtes de 10 del matí a 2:15 de la tarda a la sala d'exposicions de Can Rajoler. I el divendres, dia 16 d'octubre, es commemoraran els 90 anys de la Guerra Civil Espanyola. A partir de les 19 hores de les 7 de la tarda al Teatre Can Rajoler hi haurà un acte a càrrec de la professora i historiadora Maria Àngels Massaguer i de la historiadora i escriptora Assumpta Montellà. Es podran adquirir els seus llibres, els llibres de les autores, de Maria Àngels Massaguer, Segona República, Guerra Civil i Primer Franquisme a Parets, i de l'Assumpta Montellà, La maternitat d'Elna, El silenci dels telers, 5-15 dies a l'Ebre, El setè camió, Via morta, entre d'altres. Això serà divendres, però abans, dijous, com us hem avançat, hi ha l'homenatge als represaliats pel franquisme. L'acte institucional serà a partir de les 6 de la tarda a la plaça de la Vila, però també ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana organitza el mateix dijous 15 d'octubre a 17:45 de la tarda aquest acte amb motiu del 86è aniversari de l'afusellament al president Lluís Companys. Aquest acte es desenvoluparà en record de les víctimes i represaliats del règim franquista i serà exactament un acte que es farà per la Linera davant del monument L'escultura en record de les víctimes i represaliats del règim franquista, una obra de l'escultor en Josep Plandiura. Escoltem el portaveu d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, en Jordi Seguer, que ens parlava d'aquest acte que organitza el seu grup aquest dijous.
4: acte d'homenatge als represaliats pel franquisme a Parets del Vallès i, a més, es fa coincidir amb la data en què es commemora el 86è aniversari de l'afusellament del president de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys, en el castell de Montjuïc de Barcelona, que va ser un 15 d'octubre del 1940. En aquest cas, aquesta vegada, com hem fet en altres ocasions, nosaltres sí que mantenim l'emplaçament del que és l'homenatge, no el fem a la plaça de la Vila, sinó en el lloc on sempre s'hauria de fer, i per això tenim el monument a Josep Plandiura, que és el monument que està en el parc de la Linera. Per això convidem a tots els partans i partanes que vulguin que s'afegeixin a participar en aquest homenatge.
1: Serà aquest dijous 15 d'octubre a 6:15 de la tarda, homenatge que la secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya a Parets del Vallès dedicarà al president Lluís Companys amb motiu del 86è aniversari del seu assassinat al castell de Montjuïc de Barcelona. Companys va ser el primer president del Parlament de Catalunya, ministre del Govern espanyol, president de la Generalitat de Catalunya Republicana durant la Segona República Espanyola i president d'Esquerra Republicana. És l'únic president de govern elegit democràticament que va morir executat a mans de l'Estat espanyol. Seguirà recordava els paratans també represaliats.
4: Una més de Companys, també fem un reconeixement, tenim un record per les persones, pels càrrecs electes que van ser represaliades pel franquisme, que van deixar la seva vida. Hem de recordar que, en aquest cas, estem parlant dels alcaldes Antoni Arimon, Joan Boronat i Amadeu Pagès, i també els regidors Jaume Massaguer, Esteve Seguer, Amadeu Ramon, Projecte Forns i Pere Xicota. Algun d'ells va morir a l'exili, d'altres en camps de concentració, i la resta, recordem, que van ser afusellats precisament al Camp de la Bota de Barcelona. Val a dir que també hi ha altres persones represaliades, com el primer alcalde de la Segona República, Manel Guasch, del qual la nostra secció local ha reclamat també un reconeixement per la seva figura, que va evitar el que va ser la sentència de mort i el seu afusellament, però finalment va haver de vendre totes les seves propietats i va abandonar el municipi de Parets del Vallès.
1: La secció local d'Esquerra Parets del Vallès organitza aquest dijous 15 d'octubre el monument als represaliats pel franquisme dins el parc La Linera, obra de l'escultor Josep Plandiura, situat al parc, com dèiem, l'homenatge a Lluís Companys i als represaliats del franquisme per atansar a partir de 6:15 de la tarda. I a 6:00 de la tarda hi ha la plaça de la Vila, homenatge al president Lluís Companys a motiu d'aquest 86è aniversari del seu afusellament, que és l'acte institucional.
5: Informació dels grups municipals de Parets del Vallès.
0: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies.
1: Coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental, la plaça Doctor Trueta de l'Eixample va acollir el passat dissabte al migdia un concert de la banda Lullaby, que va animar la jornada amb versions de pop i de rock, un acte que va estar organitzat per l'associació Suficientment, formada per persones amb experiència pròpia en salut mental. L'entitat treballa per donar resposta a les necessitats de la comunitat del Baix Vallès i contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones afectades per trastorns de salut mental. Escoltem a la cantant del grup Paratà que va participar en aquest acte, Lullaby, la Noé Ruiz.
6: Doncs mira, el grup, no sé si són ja 5 o 6 anys, la veritat és que no em porto ja el compte, però va néixer d'una idea molt, molt petiteta, que començàvem fent una cosa molt acústica i a poc es van anar incorporant guitarres, i la veritat és que la idea del grup en si va canviar, perquè van començar amb balades i cosetes així molt tranquil·les, i ara estem en un altre, en un altre lloc. Però va ser molt natural i va ser poquet a poquet. Doncs mira, fem pop-rock, fem cançons molt, molt conegudes, molt, intentem que siguin molt ballables i molt de festa, tot i que tenim alguna una miqueta més així per agarrar-se bé també, hi ha alguna, però influències, jo diria que depenent de qui li preguntes de la banda. Les meves són molt, molt del pop, són molt de, per exemple, tenim cançons de Leiva, de Queen, que a mi, no, però bueno, Queen té una miqueta aquí de pop-rock, i segurament si li preguntes al Padilla et dirà que és més jazz i a les guitarres te diran que és més rock and roll. Crec que això és el maco, que cadascú té les seves influències i intentem com fer-les caminar totes juntes.
1: La plaça de Doctor Trueta de l'Eixample es va omplir de música el passat dissabte 10 d'octubre amb el grup local Lullaby, un concert per donar suport a la salut mental organitzat per l'associació Suficientment. Escoltem un altre dels components de Lullaby, en Padilla, que recordava que la banda ja fa més de 6 anys que es va crear.
7: Hola, què tal? Molt bé, molt bé. Aquí estem per donar-lo tot avui. Bueno, el grup va començar pràcticament fa 6 anys, em sembla. 6 o 7 anys. I vaig conèixer jo a Noelia, que és la cantant, Noé Ruiz, i, bueno, va ser una coincidència de veure'ns en un bar aquí a Parets, que hi havia un piano, un calaix flamenc, i estava cantant ella amb un amic nostre, Ivan Briceño, i jo, pues, com sempre estic a tot arreu, em vaig apuntar a tocar amb ells, i, bueno, sonava la cosa bé i van decidir en qüestió d'uns mesos de formar una banda de covers dels 80, 90 i tal. I així va començar la cosa. Amb Noelia després han vingut més músics, s'han anat alguns també, i ara la formació pues, està ja al 100%.
1: L'associació Suficientment és una entitat sense ànim de lucre formada per persones amb experiència pròpia en salut mental i familiar. Se'n neix per donar resposta a les necessitats comunitàries del Baix Vallès i per defensar els drets, la dignitat i el benestar de les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies. Té la seva seu al Centre Cívic de Camp Antiquet a Mollet del Vallès. Són una associació compromesa amb la salut mental comunitària i treballant des del respecte, la sensibilitat i la proximitat, oferint suport, orientació i espais de trobada per a persones que viuen amb un trastorn mental i per als seus familiars. El grup musical de Parets Lullaby van col·laborar amb ells aquest passat en dissabte 10 d'octubre a la plaça Doctor Trueta de l'Eixample amb aquest concert que van fer obert a tothom de versions de pop i rock.
0: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
1: Acabem el repàs de l'actualitat local parlant d'espectacle perquè s'acosta aquest pròxim cap de setmana al Teatre Can Rajoler a 6:45 de la tarda l'obra de teatre Una idea genial, una comèdia de situació escrita per l'actor francès Sebastián Castro, guanyadora de 2 Premis Molière. En aquesta representació s'oferiran al públic subtítols adaptats que transcriuen els diàlegs identificant els personatges mitjançant colors i donant informació complementària. Són una mesura d'accessibilitat sobretot dirigida a persones sordes o amb discapacitat auditiva, però que pot afavorir alhora la comprensió de l'idioma a aquelles persones que l'estiguin aprenent. El test d'aquest espectacle que veurem aquest pròxim cap de setmana té com a protagonista l'Arnau, que sospita que la Mariona, la seva dona, té un afer amb l'Oriol, l'agent immobiliari que els busca pis. Quan coneix en Tomàs, un actor aficionat que és clavat físicament a la gent, l'Arnau el contracta perquè es faci passar per ell durant un sopar i així descobrir si la sospita és real o no. Sembla una idea genial, fins que coincideixen a la festa l'agent immobiliari, el seu doble, que és actor, i el germà bessó del doble, que és un lampista que ve a reparar una fuita. 3 homes idèntics i una veïna indiscreta que faran que potser la idea no sembli tan genial. L'escenari del Teatre Can Rajoler acollirà aquesta esbojarrada comèdia plena d'equívocs, de dobles sentits i de confusions entre els personatges. Està dirigida per en Xavier Ricard i compta amb un repartiment sòlid a l'escena còmica del país, com són Lluís Villanueva, Xavi Mira, Anna Azcona i Susana Garachana, que és l'última per ser responsable també de la seva adaptació. És l'espectacle de teatre que podrem veure, aquesta obra escrita per en Sebastián Castro, el pròxim diumenge, 18 d'octubre, 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler. El preu de l'entrada general, 27 euros, i la venda d'entrades en línia a espectacles.parets.cat.
0: RAP 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
1: Fem un repàs a l'actualitat de la comarca i comencem parlant de l'empresa de Granollers Mondelez, que ha invertit 27 milions d'euros en 5 anys a les plantes que té al Vallès. La multinacional americana Mondelez ha invertit aquesta quantitat de 27 milions d'euros a les plantes que té a Granollers i a Montornès en els últims 5 anys. A la fàbrica de Granollers, per exemple, on elabora galetes de les marques Lu, Príncipe i Fontaneda, el gruix de les inversions s'ha destinat a millorar la flexibilitat de les línies de producció i automatitzar les línies d'envasat per cobrir la demanda dels mercats europeus. A Montornès, on està centralitzada la producció de la marca de postres Royal, s'ha invertit en accions per reduir la petjada de carboni en els processos industrials i en la millora de l'eficiència energètica de les línies de producció. L'apunt sobre les inversions forma part de l'informe sobre el valor de l'activitat de la multinacional alimentària a l'estat espanyol. Mondelez és fabricant de galetes amb la planta de Granollers i una altra a Navarra, on també fabrica les marques Oreo i Chips Ahoy, postres a Montornès i formatges Filadèlfia i el Caserío ratllat a Lleó. En total, aquestes activitats van comportar 141 milions d'euros de valor afegit, tot i que l'informe apunta que els efectes indirectes de l'activitat arriben a ser 790 milions si es compten compres a proveïdors i ocupació de terceres empreses. A les dues plantes de la nostra comarca, l'aportació de l'activitat de Mondelez al PIB de Catalunya s'avalua en 93 milions d'euros i el volum de llocs de treball generats al voltant de la producció a les fàbriques arriba a 1.400. A Granollers hi treballen 160 persones. És el 2,6% l'ocupació industrial i el 12% de l'ocupació agroalimentària de la ciutat. Tot i que les xifres de producció estan agregades amb les galetes que s'elaboren a Navarra, es pot deduir que és una planta amb clara vocació exportadora. Les dues fàbriques produeixen anualment unes 70.000 tones de galetes i 70% d'aquest volum es destina a les exportacions. És un 28% del total de les vendes internacionals de tot el sector de galetes que hi ha a l'estat. Igualment, internacionalment, és l'activitat de la planta que tenen a Montornès. Allà s'elaboren 9.000 tones anuals de postres, flams, gelatines, cremes, pastissos de pastissos i llevats, la meitat de les quals s'exporta. A la fàbrica de Montornès hi treballen 100 persones, el 3,7% de l'ocupació industrial i el 72% de l'ocupació específicament agroalimentària del municipi. Mondelez és una multinacional amb presència directa a 45 països, tot i que les exportacions arriben a més de 150. Europa és una de les regions amb més implantació industrial. L'especialització de les fàbriques en productes concrets permet que hi hagi exportacions perquè algunes produccions es fan per a tot el grup, amb un marge per a productes d'àmbit més local. Davant de l'impacte econòmic que recull l'estudi, el director general de Mondelez a l'Estat, Nicolà Caracino, destaca que el sistema productiu espanyol del grup hi conviu amb marques globals com Oreo o Filadèlfia, amb joies locals com Fontaneda, El Caserío o Príncipe. Són un mercat que no només consumeix, sinó que produeix, exporta i innova, destacava el mateix Caracino. I també en l'àmbit comarcal, però en aquest cas a Caldes de Montbui, ens anem a aquest municipi per parlar de que aquest Caldes de Montbui, precisament, aquest municipi busca reduir a zero el cost del consum de l'enllumenat públic. L'eficiència energètica, la sostenibilitat i la reducció dels recursos públics són les fites que s'ha marcat aquest Ajuntament per tirar endavant el que serà un nou projecte d'aprofitament d'energia solar al polígon de la Borda. Aquest permetrà reduir a zero el cost del consum de l'enllumenat públic. Faran una reforma de l'aparcament del polígon de la Borda, que ara és un descampat. S'asfaltarà l'espai i es distribuiran les places d'aparcament, cosa que permetrà arribar a 240. Aquestes estaran cobertes per pèrgoles fotovoltaiques, que alhora serviran per fer ombra als vehicles, segons explica el mateix alcalde del municipi. El projecte compta amb una subvenció de 1,2 milions d'euros de la Diputació de Barcelona que serviran per finançar gran part de la despesa. El cost total és de 1,89 milions d'euros. A més, la nova instal·lació generarà un megawatt d'energia. Gràcies a les pèrgoles podran doblar l'energia que produiran ara i arribar fins a 2,2 megawatts. La producció d'aquesta energia solar s'emmagatzemarà en bateries i després es podrà injectar a la xarxa de l'enllumenat públic. Tenint en compte els canvis que s'han fet en l'enllumenat LED amb telegestió, poden regular la intensitat dels fanals segons l'hora i l'ocupació que hi ha de la via pública. Serà així com aconseguiran reduir a zero el consum. Les pèrgoles fotovoltaiques del polígon La Borda de Caldes també serviran per alimentar una futura electrolinera municipal que es construirà pròximament a l'illa, que formen els equipaments de la deixalleria i el parc de bombers. Aquest també és un projecte innovador que no s'ha fet a cap municipi de Catalunya. L'estació de càrrega tindrà 4 carregadors dobles d'11 kW en corrent alterna, en capacitat per donar servei als vehicles elèctrics sensats a Caldes. Tant l'aposta del camp fotovoltaic com la electrolinera són una iniciativa per continuar desenvolupant i desplegant la comunitat energètica local de Caldes.
8: El temps a RAP 107FM.
9: Hola, què tal? Un cap de setmana llarg on han passat ben poquetes coses meteorològicament parlant aquí a Parets del Vallès. Jornades de molta estabilitat i amb unes temperatures que s'han mantingut molt semblants, màximes al voltant dels 24-26 graus i unes mínimes que, això sí, a poc han anat pujant. On la primera matinada vam arribar fins als 9 graus i aquesta darrera matinada hem fet uns 18 graus de mínima. Aquest dimarts es presenta, doncs, variable. Ja des de primeres hores del matí tenim la presència de molts núvols baixos que fa que tinguem aquest cel molt més carregat. De fet, al llarg de la tarda no descartem per aquí a la nostra zona es pugui escapar alguna gota. Tot plegat serà ben poqueta cosa i aquestes temperatures, repetim, que patiran poques variacions. I la tònica de demà serà pràcticament la mateixa, cel variable aquí a les parets i amb unes temperatures que no patiran variacions. Sembla, això sí, que dijous, tot i que començaríem la jornada amb un ambient ennuvolat, a la tarda tindríem moltes més estones de sol. I ja a finals de setmana sembla que tindríem, per una banda, una baixada important de les temperatures, tornaria l'ambient de tardor i l'arribada de molta més precipitació. Queden molts dies, caldrà seguir-ho, però sí que acabaríem la setmana amb molta més inestabilitat. Ho anirem seguint aquí a RAP 107 i a Twitter, a Meteo Parets. Que vagi molt bé.
8: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM. Notícies.
1: Acabem amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada, que avui parlem d'uns equips, d'un dels equips de bàsquet amb més prestigi i amb més història. Parlem de la penya. Ens anem a Badalona per parlar de penya Spirit of Badalona. Inicialment, la penya no es coneixia com a tal, sinó que en els seus inicis s'anomenava Penya Spirit of Badalona, en homenatge a l'aviador Charles Lindbergh, que aquell mateix any havia fet el vol Nova York-París sense escales. Molts dels jugadors que formaven part de l'equip d'abans de la guerra estaven lluny de Badalona. Aquest va ser un seriós problema per a molts equips de bàsquet que fins i tot van arribar a desaparèixer. A Badalona aquest problema no va trigar a solucionar-se i el club es va quedar amb el solar que hi havia en l'encreuament de la Riera del Folc, més coneguda com Canyet. El solar va ser arreglat pels directius, socis i jugadors fins que l'any 1939 va ser inaugurat en un partit contra el Rayo. La penya naixia l'any 1930, en l'últim any de la dictadura d'en Primo de Rivera. Les ganes d'un grup de joveníssims badalonins per fer esport i lleure van desembocar en una penya que en els anys ha estat i és un referent per a tots els badalonins. Inicialment es tractava d'una petita agrupació de joves que dedicaven les seves hores lliures a anar en bicicleta, jugar a tenis taula i a d'altres esports de l'època. Amb el temps, sí, gràcies a l'empenta del bàsquet pel fet de ser la novetat del moment, es varen anar dedicant a l'esport de la cistella, fins a formar el primer equip que vestia de verd i negre, per pura casualitat. Els seus integrants varen anar a buscar equipaments a Barcelona, en aquest cas, i només en varen trobar d'aquests dos colors, i va ser el color destinat per a aquest equip, el verd i negre, i la penya, que va començar dient-se Penya Spirit of Badalona, que va néixer l'any 1930.
8: Cada dia, a la una de la tarda, Notícies migdia. I a 8:15 del vespre, Notícies vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM.
1: amb la punt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dimarts 13 d'octubre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de Rap 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
8: Fins aquí l'informatiu Notícies Migdia. Tornem amb més actualitat informativa a les 4, a les 6 i a 2:15 del vespre amb l'informatiu Notícies Vespre.

0: RAP 107, els esports.
1: El primer equip del Club de Futbol Parets no va passar de l'empat a 0 contra el Martorelles. Un Parets molt desafortunat a l'hora de marcar, no va poder aconseguir la victòria i, a més, es va complicar la vida quan va ser expulsat Carlos Gallego al minut 78 i on va patir en els últims minuts. També lamentar algunes decisions arbitrals com dos penals que podien haver estat molt clars a favor del Parets que l'àrbitre no va xiular. Al final 0-0 van jugar Víctor, Aleix, Ferran, Òscar Jaén, Cusi, Edgar Fernández, Guillem Ruiz, Carlos Gallego, Iker Sabater, Martí Duran i Mamadou Lamine Diaby. També van jugar Joan Muñoz, Raúl, Guail Bertal i Gerson Esteban Jara. Al final 0-0 en un partit com el Parets va perdonar massa. Això és el que ens deia el mateix entrenador, en Viriato Álvarez. Viri.
2: Bueno, jodidos por el resultado. Creo que hacemos una gran primera parte y no sabemos ponernos por delante. Bueno, yo creo que la primera media hora que hacemos, o si englobamos un poco la primera parte en sí, pues sobre todo la primera media hora, creo que nos tenemos que ir con 1-2-0 y luego ya hubiera cambiado el partido, pero claro, esto ya pasa. Cuando no tienes efectividad de cara al gol y no te pones por delante, luego pues tenemos un rival que juega y que ha crecido en los últimos 15 minutos de la primera, donde el partido se ha igualado y nada, al descanso hemos comentado un par de cosas, hemos corregido, creo que no hemos salido mal.
1: Y el equipo va a tornar a perdonar massa.
2: Y bueno, cuando yo creo que empezábamos a estar cómodos, ha llegado una expulsión que bueno, que es clara la segunda amarilla a Carlos, pero bueno, muy discutible la primera, de la primera parte, donde nos condiciona ya pues esos últimos 25 minutos con uno menos. El equipo responde, la verdad que nada más expulsarnos a Carlos, tenemos 10 minutos de 11 contra 10, donde somos superior al rival y creo que tenemos la ocasión más clara prácticamente del partido, donde bueno, Ferran finalmente dispara y saca bien su portero, pero claro, tenemos pase de la muerte ahí con Gerson, que hubiera supuesto también el gol. Y bueno, como digo, igual que la primera parte, son situaciones que tenemos que meter gol.
1: Son situaciones que se han de marcar incluso con jugaban amb 10 jugadors.
2: Y bueno, no estamos siendo efectivos y a partir de ahí, pues, los últimos minutos creo que pesan un poco ya las piernas. Hay un poco más de descontrol, también cambiamos la pareja de centrales, que eso también a la hora de sobre todo de tener balón y presiones largas, por mucho que fuéramos uno menos, lo hemos conseguido en algún momento, pero eso se ha desvirtuado con los cambios y con el cansancio y con el paso de los minutos y bueno, los últimos minutos han sido un poco ya más de correcalles y nos quedamos con la sensación mala de juego de los últimos minutos, pero creo que ha sido un buen partido a nivel de juego, pero con muy mala efectividad y un partido que teníamos que haber ganado y bien, pues bueno, se nos va por eso, por no ser efectivos. Aún así ellos también en un par de situaciones de gol, una en la primera parte y una en la segunda, ellos han tenido su momento aprovechando errores o alguna acción individual y la verdad que también se han podido llevar el partido. Así que nada, bueno, la verdad que llevamos un mal inicio en casa, con dos resultados que no esperábamos, pero hay que tragar y seguir adelante, imponer nuestro juego y nuestra bueno, ligera superioridad que tenemos sobre varios rivales, pero hay que plasmarla en resultados, que es lo que al final importa.
1: Lamentava la mala efectivitat dels jugadors del Parets. Ferran Roca també ens en parlava del partit.
3: Bé, un partit on hem sortit molt endollats, la veritat. Hem fet uns molt bons primers minuts en els quals hem tingut bastant la pilota, hem estat molt al seu camp i hem fet un molt bon joc. I la llàstima és que això no s'ha traslladat a gols i no ens hem avançat al marcador. Sí que és veritat que després hi ha hagut un tram on ells han agafat una mica el control i sí que han tingut un parell d'ocasions clares. Però bueno, hem tornat a sortir bé a la segona part. Hem tingut també alguna ocasió molt tractada de pilota, hem estat també a camp contrari, inclús algun penal que jo crec que podien haver xiulat, però tot canvia amb l'expulsió i res. Després ens ha tocat remar, hem intentat guanyar igualment, tot i estar amb 10, però no ha pogut ser. La veritat que jo crec que ens hem de quedar amb les coses que hem fet bé, intentar ser positius i veure el got mig ple. Així que esperar que la setmana que ve guanyem a Camp del Mollet i comencem a encadenar victòries. És una llàstima el partit perquè jo crec que podíem haver guanyat, però bueno, hem d'intentar això, tenir mentalitat positiva i pensar que les coses cada cop aniran millor i que tot és un procés i que hem de seguir treballant, no queda una altra. A partir d'ara ja pensen en Mollet i a currar.
1: Doncs el proper rival, sens dubte, serà un os, com és el Mollet. Aleix Colom, també el capità, ens en parlava d'aquest empat.
4: Un partit que al final el resultat és poc positiu per nosaltres i molt positiu per ells. Ells realment, inclús amb un jugador menys, ja donaven per bo l'empat. I nosaltres, doncs, que crec que fent un bon partit no aconseguim el premi que crec que ens mereixíem. La veritat és que molt content per les sensacions de l'equip, sobretot els primers 35 minuts que vam fer, doncs, realment els vam tenir tancats al seu propi camp. Vam estar molt bé en pilota, dominant, generant ocasions de gol, però bueno, sí que és cert que el problema que hem tingut és la manca d'encert, no? Una miqueta la tònica que portem en aquests partits, de que bueno, generem ocasions, estem incidint a camp rival, tenint la pilota a camp rival, sent dominadors, però bueno, ens falta aquesta punteta de sort, aquesta punteta de definició, per poder materialitzar, pues, el bon joc en gols i en resultat. Al final, un empat a zero, que crec que ens sapa molt poc, però que, de totes maneres, crec que l'equip està treballant molt bé, en bona línia, i ara ens equivocaríem si pensem que hem de canviar la manera com juguem, perquè els resultats de les últimes setmanes no han estat els esperats. Crec que aquest equip donarà molta guerra, molta, i crec que realment això anirà cap a dalt, no en tinc cap dubte.
1: Aleix lamentava algunes decisions arbitrals.
4: D'altra banda, fer menció també, a mi no m'agrada gens parlar d'aquests temes, però crec que en 5 minuts decisions arbitrals ens van penalitzar massa, val? Crec que a la primera part hi ha un penal claríssim amb unes mans que no s'assenyala a favor nostre, i a la segona part, en 5 minuts, canvia el partit per complet. I és l'àrbitre no assenyala un penal a Martí que s'escolta fins a Lliçà de Vall, i a sobre m'amonesta per demanar-li explicacions de per què no havia xiulat penal, i em va comentar que simplement que ell no creia que el contacte era suficient, quan els jugadors de l'altre equip van afirmar que era penal claríssim, i 5 minuts després sí que no dubta gens ni mica en treure-li la segona groga a Gallego i expulsar-lo. Llavors, a partir del minut 70, amb un jugador menys, el partit se't posa a costa amunt i es complica molt. I així és molt complicat guanyar, realment. Si a sobre tu no fas els gols i no reps, diguéssim, un criteri igual per tots, doncs aquí és on es complica.
1: Repassem com va anar la jornada: de Parets 0, Martorelles 0, Canovelles 1, Llantia 0, Llavaneres 4, Cabrils 1, Olimpi La Garriga 0, Vic Riu Primer 5, Atlètic Masnou 3, Cirera 1, Vilanova 1, Mollet 3, Bellavista Milan 5, en aquest cas Unificació, Club de Futbol Santa Perpètua 2, Escola Futbol Mataró 3, Voltregà 1. A la classificació, Mollet líder amb 12 punts, amb 9 Canovelles, amb 6 el Bellavista Milan, la Llàntia, el Masnou, el Santa Perpètua, el Vic Riu Primer i l'Escola Futbol Mataró en té 5, i el Parets té 4 punts. Propera jornada, que serà la número 5, Vic Riu Primer i Bellavista Milan, Voltregà, la Llàntia, Martorelles, Canovelles, Santa Perpètua, Vilanova, Cabrils, Masnou, Mollet, Parets, partit que juga dissabte a 6:45 de la tarda, Cirera, Olímpic La Garriga i Escola Futbol Mataró contra Llavaneres.
0: Notícies.

This is the waitress from the coffee house on

Shake it. Freeze it. Chop it. Smash it. Test it.

0: RAC 107. Notícies.
1: Us avancem que, com ha publicat recentment Protecció Civil de Parets, el pròxim dilluns 19 d'octubre a les 10 del matí hi haurà una prova simultània de sirenes de risc químic i del sistema de protecció civil, proves de sirenes arreu de Catalunya. En quant als detalls d'aquesta prova, heu de tenir present que us arribarà un missatge previ és alert. Abans que sonin les sirenes, s'enviarà un missatge al telèfon mòbil a través del sistema és alert, avisant que es tracta d'un simulacre. Tot seguit, activació de les sirenes. S'activaran aquestes al mateix temps 119 sirenes de risc químic a tot el territori, incloses les que tenim a Parets del Vallès. La durada d'aquestes sirenes, d'aquest simulacre, serà uns 20 minuts. I, en acabar, es podrà respondre una enquesta anònima des del mòbil per comprovar si l'avís ha arribat correctament. Aquesta, com dèiem, prova de sirenes arreu de Catalunya, aquest simulacre, es durà a terme el pròxim dilluns 19 d'octubre a les 10 del matí.
0: RAC 107. Notícies.

0: Dissabte 24 d'octubre, de 9 a 2 de la tarda, tercer congrés de benestar emocional de Parets, al Teatre de Can Rajoler. Els ponents seran Elsa Ponset, Tonya Lizarraga i també estaran Mònica Pérez i Jordi Ríos i Àngel Sala amb l'esdeveniment No és broma, és salut. Venda d'entrades a espectacles.parets.cat o al telèfon 667-830-121.
1: Dijous 15 d'octubre a les 6 de la tarda a la plaça de la Vila, homenatge al president Lluís Companys. Hi haurà manifests, parlaments i un recital poètic. El dijous 15 d'octubre, homenatge al president Lluís Companys a la plaça de la Vila.

Del 8 d'octubre a l'1 de novembre es podrà veure a Can Rajoler l'exposició La Segona República a Parets del Vallès. S'hi exposa la làpida trobada per la historiadora Maria Àngels Massaguer a Parets del Vallès, que la Legió Còndor va col·locar en memòria de dos soldats alemanys morts el 28 de gener del 1939, al final de la Guerra Civil. Es podrà visitar aquesta mostra de dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, i els matins de dijous i dissabtes, de 10 a 2:15 del migdia.

Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu el cicle Gaudí de Cinema. Podreu veure la pel·lícula Balandrau, Vent Salvatge. Preu de l'entrada, 4,5 €. Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre Can Rajoler.

0: RAC 107, notícies.
1: Us avancem que, com ha publicat recentment Protecció Civil de Parets, el pròxim dilluns, 19 d'octubre, a les 10 del matí, hi haurà una prova simultània de sirenes de risc químic i del sistema de protecció civil, proves de sirenes arreu de Catalunya. En quant als detalls d'aquesta prova, heu de tenir present que us arribarà un missatge previ és alert. Abans que sonin les sirenes, s'enviarà un missatge al telèfon mòbil a través del sistema és alert, avisant que es tracta d'un simulacre. Tot seguit, activació de les sirenes. S'activaran aquestes al mateix temps 119 sirenes de risc químic a tot el territori, incloses les que tenim a Parets del Vallès. La durada d'aquestes sirenes, d'aquest simulacre, serà uns 20 minuts. I, en acabar, es podrà respondre una enquesta anònima des del mòbil per comprovar si l'avís ha arribat correctament. Aquesta, com dèiem, prova de sirenes arreu de Catalunya, aquest simulacre, es durà a terme el pròxim dilluns 19 d'octubre a les 10 del matí.
0: RAC 107, notícies.

Del 8 d'octubre a l'1 de novembre es podrà veure a Can Rajoler l'exposició La Segona República a Parets del Vallès. S'hi exposa la làpida trobada per la historiadora Maria Àngels Massaguer a Parets del Vallès, que la Legió Còndor va col·locar en memòria de dos soldats alemanys morts el 28 de gener del 1939, al final de la Guerra Civil. Es podrà visitar aquesta mostra de dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, i els matins de dijous i dissabtes, de 10 a 2:15 del migdia.

0: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació... Tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a RAP 107.
1: Aquest programa de RAP 107 l'oferim en redifusió. I avui, en aquest cas, dins la setmana de la salut mental, hi ha diverses activitats i, com sempre, fem una

0: xerrada amb el SAPIJ, que és el Servei d'Atenció Psicològica Infanto-Juvenil. I qui és la responsable? Doncs la Cecília Fabregat, a qui saludem. Què tal, com estàs?
1: Bon dia.
0: Benvinguda.
1: Moltes gràcies.
0: Per parlar, com sempre, de temes vinculats... Sempre es toca amb el tema de la salut mental, no?
1: Sí, sempre ens toca el tema de la salut mental.
0: I tu és un dels temes dins del SAPIJ que
1: exacte.
0: Entra.
1: Exacte. Al final, com intentar millorar, no? I acompanyar aquesta salut mental per poder estar bé, poder ser funcional, no?
0: I avui un tema que ens agrada als dos, perquè fer esport ens agrada, no? Caminar, córrer...
1: Tenim aquesta cosa en comú, tu i jo ens hem
0: clar
1: trobat aquí.
0: Clar que sí.
1: En el món de les curses.
0: I avui parlarem de l'esport, i a part del nivell, que baixa quilos, et posa bé, et treu el greix que tens una mica... Però, clar, també va bé per l'autoestima.
1: Exacte. L'esport és molt important, cada vegada hi ha més estudis i cada vegada hi ha més sensibilitat sobre aquest tema, el fet de quins beneficis ens aporta l'esport dins de la salut mental i ja no dins de la salut mental, no? Que és una cosa que sí que, per exemple, quan a tu et diagnostiquen, no? d'alguna patologia, d'algun trastorn, sempre recomanen el tema dels beneficis de l'esport físic, no?
0: Sí.
1: Perquè ens ajuda molt en moments molt concrets, no? Uh-huh. Davant un quadre d'angoixa, d'estrès, de depressió, sempre l'activitat física és una prescripció social que s'ha de fer, no? Però ja no parlar només a nivell de trastorn o patologia, però sí que parlar de quins benestars emocionals té fer esport.
0: Sí, perquè ja no és que tinguis una depressió, que ja, això ja és un tema seriós, sinó un dia que estem baixos, no? Allò dius, hòstia, m'ha acabat en sortir de la feina o de casa, i hòstia, problemes amb la parella o problemes amb qui fos, no? I l'esport fa un reset, o
1: fa un reset, sí, senyor. Al final ens aporta, no? La gran pregunta que sempre, quan hi ha molta gent que diu, ai, vull començar, o no sé com començar, no sé com fer-ho, al final és, no facis res. És a dir, no et plantegis una expectativa molt alta, simplement surt a caminar un dia, el que puguis, ja no 15, 20, és igual, ja no cal que facis una gran caminada, no? Molt, molt lluny.
0: No cal.
1: No cal. Al final, fes-te la pregunta de... com surto i després fes-te la pregunta de com entro. És a dir, no? I després fes la comparativa de com et senties al principi de caminar i com entres a casa després d'haver fet una caminada.
0: Bé, això hauria de convertir-se també una mena de rutina, no?, el tema de fer esport.
1: Sí. Aquí hi ha tot un aspecte d'hàbits i rutines que això ens costa molt, no?, tot el tema de fer com canvis, d'intentar incorporar i fer un hàbit. Aleshores, una de les coses que és molt, molt important quan tu vols fer un hàbit o una cosa molt rutinària és el fet que et motivi.
0: Clar.
1: A l'esport, una de les coses que té és que al final moltes vegades ens posem com una expectativa molt alta i intentem com... esbaixem una mica com a l'objectiu, no? De, pues, el que tu comentaves.
0: Que la
1: no?
0: gent doncs... es cansa, no?
1: Exacte. Aleshores has de trobar un esport, sobretot superimportant, que t'agradi. Ja no és que t'agradi fer aquell esport, és com que t'agradi pues, la comunitat que tens al costat o no? Amb qui vas a fer-ho, amb qui quedes...
0: Que això també és important, no?
1: Superimportant.
0: Perquè hi ha gent que és més individual i va sola por ahí, però hi ha gent que s'apunta a grups de córrer, a gimnasos...
1: Exacte. I al final és no? una de les coses, per exemple, en el meu cas, jo haig de trobar la persona amb la que anar-hi. Després ja, quan tinc l'hàbit, doncs sí, poder...
0: Puc però arribar. Sola et costa?
1: Costa molt, molt, molt. A mi córrer sola... No sé, ho vaig fer una temporada de la meva vida, però ara mateix...
0: No ho tornaries
1: no
0: a fer.
1: No sóc capaç de fer-ho. Haig de sortir, saps, amb la meva amiga Míriam, i les dues sortim, i aleshores puc sortir a córrer. Però si vaig sola, em
0: no.
1: costa la vida.
0: Sempre anar amb algú en sintonia i motiva. I alguna fita, no? Allò diu,
1: exacte.
0: Vull fer una carrera de 10 quilòmetres, una mitja, o el que sigui, no?
1: Això ajuda molt amb el tema de l'autoestima, que és el que comentaves al principi. El fet de que, per exemple, quan ens posem objectius petits, ens ajuda molt perquè aleshores hem buscat l'espai per fer-ho, hem trobat aquest objectiu, no? Doncs això, quan fas les curses, no? Al final, jo estic en un altre punt, no? Però, per exemple, a mi, el fer un dia a menys de 7, no? 6 quilòmetres, doncs és tot un, saps? És un objectiu i em sento superbé. I aleshores, el anar estirant el temps o anar estirant la distància o fer aquestes coses són petits objectius. Exacte. I et trobes superbé amb tu mateixa quan després, no, pots acabar fent aquest, no, aquesta fita de dir, ostres, mira, doncs ho he arribat a fer. I això ajuda molt a l'autoestima, també.
0: Nosaltres estem dient a córrer, però pot ser caminar, pot fer exercici físic, perquè ara hi ha grups de fer ara inclús calistènies i coses d'això.
1: Exacte,
0: no?
1: Al final, per exemple, l'exercici físic, no? La calistènia, doncs, amb el tema dels pesos, no? Sí. De la quantitat de pes que aixeques. Sí. Al final, l'objectiu es trobes a l'esport, és una de les coses que més motiva, no? El fer-te petites fites.
0: Infància, desenvolupament emocional i social.
1: Clar. Els infants, no, tenim aquesta cosa de... Aquí hi ha una doble vessant, no? Els infants i l'esport.
0: Sí.
1: Superimportant, també.
0: Molt.
1: Indicat sempre perquè milloren les relacions socials i després dones tota una sèrie de valors des de petit. L'empatia, la cooperació, la responsabilitat, no? Si és un... perdona, treballen aquí, si és un...
0: equips de futbol,
1: exacte,
0: de bàsquet...
1: Exacte, no? Sí. Dones també tot aquest afegit on compten amb tu, no pots deixar-los, no? Una mica aquí tota una sèrie de valors que tu incorpores. I està molt bé perquè després també quan es van fent grans, l'esport et dona molt sentiment de pertinença. Aleshores, en l'adolescència també és molt important perquè també podem afegir tot aquest sentiment de pertinença on ells es troben, no?, en el seu grup d'iguals.
0: I és bona la competició, creus? En tan petits? En tan petits potser no tant, però clar, quan tens 12, 13, 14 anys, ho vols guanyar. I clar, aquí després venen els valors que et fa el teu monitor o entrenador, no?, o guanyar o res, o passar-ho bé i punto, i ja s'ha acabat, no?
1: Aquí estem com sempre. La competició és com, no?, al final sempre poso el mateix exemple. Les emocions, són dolentes les emocions, no? Pues la tristesa, l'enuig, tot això. No són dolentes, són desagradables, però tenen una funció. La competició és el mateix. La competició ens ajuda perquè ens motiva com per treure la nostra fita, aquella que ens havíem posat, no? Uh-huh. Està molt bé perquè és com un afegit. Competir està bé. Uh-huh. Hi ha una diferència entre competir i pressionar. Uh-huh. Quan nosaltres ens sentim pressionats, aquí el que passa és que desapareix la competició i apareix que només hi ha un objectiu únic, que és guanyar. Uh-huh. I aquí hi ha com el petit inconvenient, no? Uh-huh. Deixa de ser positiva aquesta competició perquè només tens l'alternativa de guanyar o de ser el millor, no? Ja no entenc-me, de ser el millor quan és un equip. Uh-huh. Aleshores, al final, la pressió sí que acaba sent dolenta. Aleshores, en els infants això també és un valor afegit, tota aquesta tolerància a la frustració, no? Què fem quan perdem? Què fem quan hem tingut un mal dia? Perquè al final un mal dia el tenim tots, uh-huh, i en l'esport tu pots tenir un mal dia i no, que et surti tot del revés i no passa absolutament res, no? Al final un mal dia no defineix un esportista.
0: No, clar.
1: Clar, però això costa molt d'entendre i això en infància va molt bé i en adolescència perquè al final és una gestió de la frustració. És un no m'ha sortit això com jo esperava.
0: Clar, salut mental també queda afectada per això, quan hi ha una competició molt bèstia, no? I una pressió molt, molt dura amb gent tan joveneta, no?
1: Bueno, hi ha molts esportistes on ara cada vegada més, no? Amb aquesta sensibilització, sí, amb la salut mental, cada vegada més professionals, sí, estan dient que han tingut dificultats en algun moment de la seva vida amb la seva salut mental. Uh-huh. Sabem d'esportistes que han hagut d'abandonar les competicions perquè no han pogut afrontar...
0: La gimnasta aquella, no?
1: La gimnasta.
0: La Simone Biles.
1: Exacte. Sí, sí. Araujo l'any passat amb el Barça.
0: Ah, sí, tens raó.
1: Araujo l'any passat va...
0: Que ho criticaven i ell
1: bueno,
0: va, es va ensorrar.
1: La primera, quan no va deixar d'estar convocat als primers partits, la justificació va ser una gastroenteritis.
0: I no.
1: I no era una gastroenteritis.
0: Estava amb hàbit depressiu o de salut. Sí, sí, tema de salut.
1: Sí, sí, tenia un quadre d'angoixa i, sí. I el pobre li va costar la vida. O sigui, va estar molts mesos sense poder competir perquè jo penso que és això, que hi ha un moment que la competició i la pressió hi ha una línia molt fina, molt, molt fina, on realment ho has de saber gestionar.
0: Esport i relacions socials són molt important, no?
1: Ai, això m'encanta.
0: Socialització, la comunitat, això és molt important.
1: Cada vegada...
0: Tot i que hi ha cada vegada també hi ha gent que va al seu aire amb moltes
1: no,
0: coses.
1: No,
0: eh?
1: Hi ha molta gent, i es respecta completament, eh? Hi ha gent que arriba al gimnàs i es posa els cascos,
0: sí,
1: no? Amb el,
0: molts. I moltes. I, sí,
1: exacte, i aquest moment d'aïllament, no? I és una manera de fer una recàrrega de bateria social, és a dir, és el meu moment, no vull parlar amb ningú, jo vinc, faig el meu esport... I al final és que és això, és la manera de trobar com recargues, com estàs millor. I hi ha persones que, per exemple, a la comunitat els hi facilita també això, no? Al
0: clar.
1: Final jo quan arribo a un lloc només parlo, no? O només tinc com... Doncs això, comparteixo, ostres, què fem avui? Doncs mira, anem a córrer tanta distància, anem a fer-ho amb aquest temps, anem a fer-ho... I només penses en aquell moment en allò, no? El que diem, córrer o qualsevol altre esport. Aleshores, l'esport ens facilita molt, també, el fet de poder desconnectar del nostre dia a dia. No, no, no, és estrany, no? Ho pots fer, perquè al final comparteixes molta estona amb aquestes persones i aquestes persones saben de la teva vida. Mm. Fas comunitat, però després t'uneix també el tema de l'esport i fa que desconnectis, no? De la feina, de bueno, et permet desconnectar.
0: Sí,
1: de...
0: totalment.
1: Sí, sí. Aleshores, aquestes relacions socials estan molt bé perquè es mantenen arrel d'algun comú, però que no és res que tu et pot comportar com un estrès o una pressió o no, o he tingut un mal dia a casa, m'he barallat, no sé què. Allà arribes i això acaba.
0: Tu n'has trobat, no?, de, bueno, casos teus de que motivar-los per l'esport i per socialitzar-los d'aquesta manera, no?
1: Jo és una de les coses que sempre recomano. És una de les meves prescripcions preferides perquè al final és que penso que t'aporta moltes coses. I costa molt, eh? Costa molt perquè no la prioritzem. És una cosa que mai prioritzem, el tema d'una estoneta per nosaltres, per fer esport, per sortir a caminar, pel que sigui. Però al final és... autocura, també. Uh-huh. El poder fer alguna cosa per tu, no? Uh-huh. Que sigui molt poquet en el temps. Al final parlem d'una hora. I és una manera també de trobar gent al teu voltant, doncs això, que et vingui de gust parlar d'una altra cosa. O que no et portin, no?, de temes que potser en aquell moment et ve de gust desconnectar.
0: I no cal ser esportista, veritat?
1: Exacte.
0: De nivell, d'èlit, no?
1: Exacte.
0: Podem córrer 7 i cap problema, no?
1: I cap problema, no cal fer 42.
0: Això sí, s'ha de ser... Bueno, s'ha de ser... No, vinc un dia i ja vindré d'aquí dues setmanes. No.
1: No. Has de tenir...
0: Un parell de dies a la setmana o tres.
1: Hem de construir hàbits i rutines i és molt important també fer entendre que l'esport no sempre ve de gust.
0: Clar.
1: És a dir, sí que és cert que et sents molt bé, però jo sempre dic que els 5-10 primers minuts aquests de haig de sortir, o haig d'anar aquí, o haig d'anar allà...
0: Fa pal, eh?
1: Tu penses, mare meva... Jo sempre els dic el mateix, perquè comencen... És que em dono una mandra, és que a sobre plou, és que ara fa fred, és que ara fa calor...
0: Clar.
1: És que sempre fa alguna cosa, sempre fa alguna cosa. Però mentre estàs plantejant això, vés-te vestint. Vull dir, vés-te vestint, que és inèrcia, que no et comporta cap tipus de, no, d'esport, perdó, d'esforç mental, vés-te vestint. I quan te'n donis compte, estaràs vestit o vestida. I ja està, i has d'anar.
0: Això als més joves, els hi passa, això? O creus que ells s'ho prenen més, millor amb això de fer l'esport, de fer esport?
1: Jo penso que realment...
0: Potser ens costa més als adults, no? Això de, ostres, ara d'anar... Clar, jo dic als jovenets, que normalment ells no van tant a córrer, sinó més a esports d'equip, no?
1: Ells fan molt esport
0: d'equip. O patinatge, o les noies,
1: sí. Sí, fan molt esport d'equip i després sí que és cert que fan molt gimnàs, també, no?
0: Correcte.
1: L'adolescent o...
0: I com ha canviat això, eh? Sí. Nosaltres
1: de gimnàs.
0: Què fèiem gimnàs, nosaltres? Anar al gim a fer peses.
1: Que va, no ho fem mai.
0: Que va. I ara, en canvi, estan fortíssims.
1: Sí, sí.
0: Entre poc i massa, també.
1: Exacte.
0: Sí.
1: Al final ja sí que és veritat que hi ha una cura de la seva imatge personal, no?
0: Sí.
1: On entra una etapa on realment la imatge personal és molt important.
0: Aquí entren el mòbil i tot, no?
1: Exacte. Però sí que és cert que després tenen una part on els hi ve... On tenen cura, també. O sigui, de manera global. Es cuiden l'alimentació. Vull dir, estan molt més conscienciats que
0: nosaltres, sí.
1: En molts aspectes, no? I això està bé. Està bé. Jo penso que sí que els hi sorgeix també alguna vegada la mandra de dir, buf, ara haig d'anar i no, o tinc deures i em tocarà fer deures a lo millor a les 8 o a les 9 del vespre perquè ara me'n vaig al gimnàs i després haig de fer allò i després... I aleshores sí que, jo penso que sí que connecten amb aquesta mandra poder, no?, amb aquesta falta de motivació d'arrencar. Uh-huh. Però és cert que el tenir com... O sigui, com dir-te... Per ells poder sí que és una prioritat. Els adults és el que no fem, prioritzar-ho. I ells sí que ho fan. No tenen altra... Com, no? No prioritzen altres coses.
0: Mm-hmm. La gestió de l'estrès en aquest tema, què? Què diries?
1: Superbé. Al final és el que dic. Jo prescrip sempre que hi ha un quadre de tristesa i un quadre d'angoixa. Està comprovat que alliberes molts neurotransmissors, no? Alliberem substàncies, no em posaré tècnica, però alliberarem moltes substàncies quan fem esport i aquestes substàncies contrarresten altres substàncies, no? Aleshores, al final és com equiparar tota una sèrie química, no?, de química a nivell de cervell, que ens permet fer front a les coses d'una manera diferent. I això també ajuda molt. Aleshores, amb un quadre d'estrès, el que parlem... surts superangoixat, però és que entres diferent. I després també, perquè hi ha altres beneficis que no són tan immediats, com per exemple, quan tu tens un quadre d'estrès de la feina, o jo què sé, qualsevol altra situació que t'hagi agobiat en aquell moment, que poden ser molts i divers, i cadascú ha de tenir el seu, tu, per exemple, no t'alimentes bé, o menges molt ràpid, o no menges... o no. Després, per exemple, el tema de dormir. O dorms malament, o et despertes moltes vegades. Si tu te'n vas a fer 10 quilòmetres, et puc dir que amb una mica de gana arribes.
0: Segur. Jo sempre arribo amb gana.
1: Sí? Amb una mica de gana arribes i una mica cansat arribes. Aleshores, al final, no és que et canviï la vida i dius, uah, he dormit com un tronc perquè he sortit a caminar i... No, però sí que és cert que al final... poc a poc vas intentant establir, no?, una sèrie de regulació a nivell d'activitat física que et comporta, doncs, això, l'alimentació, la son, el descans. Fer esport té molts beneficis i està molt bé, però és que descansar és igual d'important.
0: Per suposat.
1: Aleshores, el poder dormir, encara que sigui 6 hores, 7 hores seguides, o, no?, i això no tothom ho té.
0: No.
1: Exacte. Aleshores, al final és intentar buscar com aquest punt mig, no?, que pels adolescents igual. Per exemple, no, ara se m'ocorreix, tu tens un adolescent on ve de fer esport o, no?, o una certa activitat física durant el dia i et puc dir que a l'hora d'anar a dormir tenen son. Poden tenir son més estirat, o sigui, no? Poden estirar més. O me'n vaig a dormir a les 12 o me'n vaig a dormir a les 11. Sí, clar, no fotràs un adolescent a dormir a les 9 de la nit. Però vull dir, al final hi ha com aquest cansament, no?, d'alguna manera.
0: Bueno, alguns estan com molt...
1: Després d'això, hi ha vegades que l'activitat física...
0: Et deixa...
1: Sí. Et deixa com...
0: I costa de dormir, després.
1: I costa de dormir, sí que és
0: cert. Això també passa, eh?
1: Sí, perquè si estires molt, al final... És molt, no? És molt química. Al final tu amb un exercici físic entre cometes, no, però estàs com amb una certa alerta, vull dir, tu estàs com activat. Si després arriba a casa a les 11 de la nit i pretens dormir a les 11 i mitja, costa una mica.
0: Si parlem de salut mental i esport, això va bé. Lògicament s'ha de fer amb seny,
1: exacte,
0: perquè després venen les lesions i després de la feina dels fisios. Però això seria, ja no seria la teva faceta, no?
1: No seria la meva faceta, no, però sí que és veritat que entra amb el tema de l'expectativa real, no? Hi ha molta gent que al final, no, és com jo, no? O nosaltres, no, correm perquè, doncs, perquè tenim petits objectius, perquè ens fa gràcia, perquè ens agrada, perquè ens aporta alguna cosa que ens... No? Que bueno, jo què sé, que en el nostre dia a dia ens aporta un benefici. Però sí que és cert que nosaltres hem de ser conscients, no? Per exemple, i jo no faré 100 quilòmetres.
0: Ja, ja, per suposat. O una marató ara, no et veus...
1: No, ni una marató. Ni mitja, jo crec que faria, ni mitja. No, no.
0: Però com dius tu, lo important és fer-te la pregunta. Com et sents abans de fer esport i com et sents després?
1: Sí,
0: no?
1: Exacte. Per mi això és clau. És clau. I quan diem esport, diem això. Caminar és un esport.
0: Clar.
1: Caminar és un esport. És que moltes vegades ens pensem que necessitem, no? Pues això, apuntar-nos al gimnàs o fer una activitat en comunitat. O
0: lògicament s'ha de fer una mica amb ganes.
1: Una mica amb ganes, entenem.
0: No caminar com un home de 90 anys.
1: Exacte. Però sí que anar com a una velocitat de poder caminar.
0: Que els avis també està molt bé que caminin i que facin aquestes activitats també per la salut mental.
1: Els avis,
0: si poden.
1: Els avis, ara, cada vegada hi ha més avis, i jo això ho trobo superbé, superbé, avis i no tant d'avis, que fan un munt d'activitats físiques, però al final aquestes activitats físiques que fan, és el que diem, no és per ser un esportista ni per poder trobar un objectiu superlluny. Els avis ens ajuden a fer comunitat, a combatir la soledat, a... surten de casa, ja no estan tantes hores sedentari, perquè, clar, a les, no, el dimecres a les 6 tinc ball de saló, doncs pues tinc ball de saló. O sigui, o faig ball en línia, doncs pues ball en línia.
0: I ja està bé.
1: I ja està bé. I aleshores, al final, és un tipus d'activitat física que et permet una cosa. Però després hi ha un munt d'avis, també, que estan al gimnàs i fan exercici funcional. Que aquest exercici funcional, que nosaltres veiem com, entre cometes, com... Bueno, tampoc tal. Ostres, doncs els permet seguir pujant escales, els permet anar col·locant la compra en els taulells que tenen més dalt, els permet agafar les bosses del súper, o sigui, els permet un munt de coses que després en el seu dia a dia estan representats aquells moviments.
0: Ah.
1: I això està superbé, també.
0: Cecília Fabregat, del SAPIJ, psicòloga del centre d'aquest servei que ofereix l'Ajuntament d'Atenció Psicològica Infantojuvenil. Gràcies per estar amb nosaltres aquest dia, que sempre ho celebrem cada any, i m'agradaria que parléssim de més temes, encara que no fos només per aquest dia. Eh? Sempre ho hem dit, eh?
1: Sempre ho hem dit.
0: I ho farem.
1: Ho farem, vinga.
0: Gràcies.
1: A tu.
0: Heu escoltat aquest programa de Rap 107 en redifusió.
2: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació, tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a Rap 107. Hey.

0: Del 8 d'octubre a l'1 de novembre es podrà veure a Can Rajoler l'exposició La Segona República a Parets del Vallès. S'hi exposa la làpida trobada per la historiadora Maria Àngels Massaguer a Parets del Vallès, que la Legió Còndor va col·locar en memòria de dos soldats alemanys morts el 28 de gener del 1939, al final de la Guerra Civil. Es podrà visitar aquesta mostra de dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, i els matins de dijous i dissabtes, de 10 a 2 quarts de 2 del migdia.
1: Derrota clara del sènior amb masculí de l'handbol Parets contra el Creu Alta Sabadell 31-37 en un partit on a la primera part van estar bé, però a segona molt malament, sobretot en defensa. Els gols no van estar malament, 31 gols, però rebre 37 són masses gols, i això ho va notar molt l'equip de Josep Manel Herrero. Van jugar en Joel Vera, Cristian Ruiz, que va marcar 3, Lucas Puente, Jore, Alejandro Espina amb un gol, Xavi Galán, Dani Macarro amb 3, Gerard Nicolás amb 4, Gorka Moreno amb 3 gols, Dani Ruiz amb 6, Unai Lafuente amb 1, Marvel Monte amb 2, Pol Valero amb 2, Sergi Medina també va jugar, Blai Llàvia amb 2 gols i Guillem Avalos amb 4 gols. Al final se'n va anar al marcador Creu Alta Sabadell amb 9 gols de Víctor Fideu, que va ser el màxim golejador de l'equip i on sobretot no van poder aturar el pivot del Creu Alta Sabadell. Josep Manel Herrero ens parlava d'aquesta derrota.
2: Bueno, sobretot hem defensat molt, molt malament. A veure, normalment ja patim a vegades contra equips que tenen molt bon un contra un. Jo crec que el Sabadell ha millorat molt amb aquest aspecte en respecte a l'any passat. O sigui, és un equip que té molts bons jugadors a l'un contra un, molt explosius, i nosaltres patim molt. Jo crec que la segona part no hem aguantat aquestes defenses d'un contra un, sobretot també el pivot. Molt mal, o sigui, rebem pilotes, és un nano molt perillós que agafa molt bé les pilotes, evident el seu cos ajuda bastant per tenir problemes per defensar, però evidentment hem tingut els problemes per defensar, perquè nosaltres som un equip que l'any passat teníem problemes per fer gols, o sigui, es quedàvem a 25-26 gols i qualsevol equip que arribava a 30 es guanyava el partit. Aquest partit, la primera part, hem ficat 17, o sigui, hem millorat molt en aquest aspecte, no? Però sí, el que hem de millorar molt és la defensa, perquè si pugem una mica la intensitat defensiva, pujarà l'estadística també de porteria, clar. Una cosa és que et llencin amb una mica d'oposició i una cosa és que llencin totalment de 6 metres lliures. La porteria aquí no pot fer gaire, la veritat.
1: Millorar, sobretot en defensa, bueno, és el principi de temporada.
2: Sí, és el principi, evidentment. Dona ràbia perdre la casa, evident, i contra Sabadell, que també portem un munt de partits de temporades contra ells. Però bueno, jo crec que és un bon equip. No sabem el que passarà d'aquí endavant, perquè és una categoria, sempre dic el mateix, un bon equip i estarà per dalt, i al final no sabem el que passa, però aquestes categories, el calendari és molt, molt llarg i les plantilles a vegades no aguanten. A nosaltres sí que aquest any tenim, jo crec que tenim la plantilla per aguantar. Ara de mica en mica anem recuperant la gent i de lesionats. El Luis ja té l'alta i podrà competir d'aquí un mes i mig. Sí, sí. L'Àngel també.
1: O sigui,
2: l'Àric, bueno, jo espero que s'anima al final, no? A veure què passarà, li estem donant el seu espai. Però bueno, jo crec que la nostra plantilla sí que tindrà tendència a millorar molt.
1: També ens en parlava en Guillem Avalos.
3: Bueno, un partit una mica fluix, sobretot en defensa, que no hem treballat com hauríem d'haver fet. Però bueno, hem de seguir currant entre setmana i les coses ja sortiran.
1: El pivot Deus us ha fotut molt mal.
3: Sí, són un equip que treballa molt bé el 2-2, sempre ho han fet i bueno, ja ens coneixem de fa molts anys a la Lliga i sempre ho han fet molt bé.
1: I vosaltres en atac, en alguns moments crucials perdem pilotes tontes, no?
3: Sí, ens està costant una mica, bueno, pues aquest tema, el José ens ha dit que bueno, treballem sobretot el tema del contragol, córrer i de més, i ho estem intentant, però bueno, les pèrdues de pilota pues, són una mica més normals en aquest sistema de joc. Però bueno, treballant entre setmana i corrent els partits, pues, ho traurem segur.
1: Cristian Ruiz també ens en parlava d'aquesta derrota.
4: Bueno, ja ho ha resumit molt bé. Vull dir, hem volgut córrer molt, i hem corregut molt, i hem tingut una dinàmica d'ofensiva, la primera part ha sigut molt bona, A la segona part hem perdut moltes més pilotes per no seleccionar bé els atacs, i sobretot el més important és que hem defensat, i permet-me la mala expressió, hem defensat com la merda, perquè ens han superat els 1 contra 1 sense, ens han agafat sense intensitat, ens han agafat sense duresa i sense generar-nos alguna cosa prèvia. Vull dir, ens han agafat uns contra uns amb un petit especialment del pivot, i els segons i els tercers hem estat molt tous, i aquest ha sigut un dels grans quers del partit, perquè ficar 31 gols per nosaltres, que som un equip que ens costava ofensivament tancar partits, i els tancaven perquè defensaven molt bé, avui hem defensat no hem defensat gens, i clar, així és molt difícil competir per nosaltres. Hem de trobar una altra manera, hem de defensar millor, bàsicament, no hem de complicar-nos tampoc gaire més.
1: També ens en parlava en Pol Valero.
5: Defensa
6: malament.
5: Sí, la defensa ha estat fluixa, i els últims minuts, que quan anàvem de 1, hem començat a fallar de tot, que no entrava res, el porter també ha tapat, i se'ns ha anat el partit.
6: El pivot us ha fet molt mal, el pivot.
5: Sí. No podíem defensar bé el passe de lateral pivot, i això ens ha fet molt mal.
6: Heu de millorar, està clar.
5: Sí.
1: Gerard Nicolás també ens en parlava.
7: Sí, bueno, hem tingut bastant problemes en defensa. Jo crec que ha faltat una miqueta de solidesa, i bueno, hem estat tous i ells l'han aprofitat. Atacaven molt fort, han fet servir també el contragol, moltes transicions molt ràpides, i ens han agafat, moltes vegades ens han agafat sense estar ben posicionats, i bueno, els ha sortit bé i han fet servir el que millor se li dona fer, que és córrer.
1: Heu de recuperar un parell de jugadors, no?, que teniu d'això, i a part, millorant molts aspectes, no?
7: Sí, bueno, a veure, al final portem 2 jornades, estem començant, tenim noves incorporacions, que també ens hem d'adaptar tant ells com nosaltres a jugar junts, i bueno, al final es nota, sobretot en competicions, en competició de partit, es nota més que durant els entrenos. Tot i que portem setmanes molt bones d'entreno, doncs el partit, bueno, pot ser que no reflexi potser com ens hagués agradat.
1: La resta de la jornada, Sant Martí, Adrianen B 30, Cornellà 27, el Poblenou, Sant Vicenç, es juga el 13 de febrer, Terrassa 31, Lleida 24, Castelldefels, Valldoreix, es juga aquest 21 d'octubre, Cardedeu 30, Sant Fost 27, Sarrià 36, Polinyà 34, i Sants 35, Oarc Gràcia, Sabadell 23. Propera jornada, la número 4, Cornellà, Sants, Poblenou, Sant Martí, Adrenem B, Lleida, Sant Vicenç, Valldoreix, Terrassa, Sant Fost, Castelldefels, Creu Alta, Sabadell, Cardedeu, Polinyà, Parets, partit que juga dissabte a les 7 de la tarda, i Oarc Gràcia, Sabadell contra Sarrià.
8: Dissabte 24 d'octubre, de 9 a 2 de la tarda, tercer congrés de benestar emocional de Parets, al Teatre de Can Rajoler. Els ponents seran Elsa Ponset, Toña Lizarraga, i també estaran Mònica Pérez i Jordi Ríos, i Àngel Sala amb l'esdeveniment No és broma, és salut. Venda d'entrades a espectacles.parets.cat o al telèfon 667-830-121.

Divendres, 16 d'octubre, a les 7 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, 90 anys de la Guerra Civil Espanyola. En defensa de la libertad. Anirà a càrrec de la professora i historiadora Maria Àngels Massaguer i de la historiadora i escriptora Assumpta Montellà. Es podran adquirir els llibres de Maria Àngels Massaguer, Segona República, Guerra Civil i Primer Franquisme a Parets, i d'Assumpta Montellà, La maternitat d'Elna, El silenci dels telers, 115 dies a l'Ebre, El setè camió, Via morta, entre d'altres.

0: Nova victòria del sènior A masculí del bàsquet Parets, a la pista, en aquest cas, del Sant Gregori. Partit 70-81, un partit on que va dominar quasi sempre el Parets, menys l'últim quart, un Parets que guanyava 17-18 al primer quart i el descans 28-38, 44-56, ja anaven al tercer quart. Van jugar Oriol Vila, Roger Eloi, Arnau Calvet, encara no va poder jugar, Alejandro Gómez, Jan Barrenuevo, Miguel Sánchez, Arnau Alcedo, tampoc va jugar Aleix Rossell, Lluís Armengol, Pau García, Bernat Ruiz i Josep Meléndez. Jordi Fontanet, entrenador del sènior masculí del bàsquet Parets, ens en parlava de la victòria.
1: Bé, doncs el partit d'aquest cap de setmana a la pista de Sant Gregori ha sigut un partit que, tot i el resultat final, no ha sigut tan senzill com sembla. La veritat és que el primer quart ha sigut un quart molt, molt igualat, on cap dels dos equips crec que s'han sentit còmode del tot, cometent alguns despistes defensius que ens han castigat molt bé i no acabant de trobar la fluïdesa que ens agradaria en atac. El segon quart ha sigut una miqueta el mateix, val? Sí que és veritat que hem sigut capaços de defensar millor i quedant 30 segons anàvem només 6 a dalt, però hem tingut la sort de fer un parcial de 0-4 els últims 30 segons, que ens ha fet marxar al descans amb un avantatge de més 10 punts, val? Que hi hem sigut capaços de mantenir durant tot el partit. És cert que hem arribat moments que ens hem marxat de 16-17 punts i finalment els últims 2-3 minuts del partit, segurament pues, falta de concentració o pensant, mirant el marcador, que teníem el partit guanyat. Ells s'han apropat al marcador. Nosaltres hem pres algunes males decisions i per sort, teníem una renta suficient com per aguantar el resultat. Però és una de les coses que hem de millorar i de no donar els partits per guanyats o baixar els braços abans d'hora.
0: Bona victòria d'aquest sènior A masculí del bàsquet Parets, que el situa al capdavant de la classificació.
1: Ara ja pensant en la setmana que ve, que ens toca Vilanova, val? A veure què ens trobem, un entrenador amb molta experiència que va agafar l'any passat l'equip, ja l'havia portat anys enrere, però el va agafar l'any passat que estaven pràcticament en el descens ja directe i van ser capaços de fer una molt bona segona volta i recuperar posicions i salvar la categoria. Ens trobarem amb un equip que ens plantejarà moltes alternatives tant ofensives com defensives i hem d'estar preparats per estar concentrats i fer un bon partit davant de tota l'afició que esperem tenir, ja que juguem el partit just després de la presentació del club.
0: Recordem la presentació del club aquest cap de setmana. Lluís Armengol també ens parlava d'aquesta victòria.
2: Bueno, el primer quart va ser molt igualat. Nosaltres ficàvem, ells ficaven. Vam ficar ells amb bastanta facilitat també, perquè nosaltres perdíem bastantes boles i en defensa no acabàvem d'estar forts, però tot i així vam acabar un punt per sobre, 17-18. Llavors, el segon quart, fins al cinquè minut, anàvem així amb aquesta mateixa tònica, bastant igualats, però llavors jo crec que vam fer una molt bona defensa, vam aconseguir robar boles i córrer contraatacs i vam fer un parcial de 12-2 i vam marxar al vestidor guanyant de 10. Llavors, al tornar a pista al tercer quart, nosaltres ho vam fer molt ben defensa, jo crec. Vam seguir sòlids i vam poder emportar-nos al tercer quart també. I al final sí que se'ns va complicar una mica. Ells no es van rendir cap moment, seguien jugant a l'Oceo. I si hagués durat 5 minuts més al partit, haguéssim patit segur. Però bueno, vam saber tancar el partit i ens el vam endur. Jo crec que una de les claus també van ser els tirs lliures, que nosaltres en vam ficar 22, amb un més d'un 70%, i ells en van ficar 10 i no van arribar ni al 50%. Bueno, sí, el 50% sí, però no més. I ja està. Ara toca seguir i a veure com va.
0: També ens en parlava Meléndez, un altre dels jugadors del Club Bàsquet Parets.
3: Bueno, el partit d'avui ha sigut bastant complicat, més al final del partit. perquè al principi anàvem igualats una mica, després a la mitja part ens hem posat més 15 i al final ens hem adormit. Destacar una mica la defensa, hi havia en punts on la defensa es podia millorar una mica, l'atac bastant bé, hem estat bastant acertats, però jo crec que l'únic punt era que hi havia punts del partit que ens adormíem. I bueno, res, ja contents per la victòria, per la segona, i ara el proper partit crec que és Vilanova.
0: Doncs sí, proper rival serà Vilanova. Primer repassem la jornada. Sant Narcís, 80, Club Natació Sabadell, 66. Sant Gregori, 70, Parets, 81. Les Franqueses, 67, Farners, 77. Mollet, B, 77, C7, 78. Club Natació Caldes, 68, Sant Nicolau, 82. Lliçà, amb un 69, Blana, 62. No es va jugar a Vilanova, Sant Saoni, que jugarà el 30 de desembre. C7 té dues victòries, mateixes que el Sant Nicolau, el Parets i el Sant Saloni, amb una a les Franqueses, Sant Narcís, Club Natació Sabadell, Farners, Blanes i Lliçà Amunt. Proper rival serà el Vilanova, partit que juga diumenge a les 6 de la tarda després de la presentació de tots els equips. També juga Blanes a les Franqueses, C7 Club Natació Caldes, Club Natació Sabadell contra Lliçà Amunt, Farners, Mollet B, Sant Nicolau B, Sant Gregori i Sant Saloni, Sant Narcís. Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu el cicle Gaudí de Cinema. Podreu veure la pel·lícula Balandrau, Vent Salvatge. Preu de l'entrada, 4,5 €. Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre Can Rajoler.

0: Stop.
1: De dilluns a divendres, d'un quart de set a dos quarts de vuit de la tarda, no et perdis Carrer 107. El magazín de tarda on parlem de salut, esport, cultura i molts altres temes. De dilluns a divendres, Carrer 107.

0: Notícies Vespre. Cada dia, a 8:15 del vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent aquest any dimarts, aquest 13 d'octubre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Un dels temes que tractarem al nostre informatiu avui serà el que fa referència als sorolls que arriben des del circuit i la zona del costat, la zona coneguda com Can Guitet, i que el govern paretà ha tornat a demanar novament solucions als problemes de soroll i de mobilitat derivats per aquests nombrosos festivals que es realitzen en els últims mesos. És un dels temes que tractem a l'informatiu, en tenim d'altres, que tots aquí en format de titulars, us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: Ha començat en la nova campanya de vacunació contra la grip i contra la Covid-19. Ha començat amb els grups de risc i en els pròxims dies s'aniran incorporant la resta de la població. Aquesta setmana, aquest pròxim dijous 15 d'octubre, es fa l'homenatge al president Lluís Companys amb motiu del 86è aniversari del seu afusellament a la plaça de la Vila amb diferents actes. També hi haurà en aquesta línia una exposició que es pot visitar des del passat dia 10 i fins al novembre de la Segona República. I, com no, una, en aquest cas, divendres, 90 anys de la Guerra Civil Espanyola, a Can Rajoler, amb una trobada amb historiadors molt interessant. També, ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana organitza aquest dijous l'homenatge als represaliats pel franquisme. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que avui ens portarà a parlar d'un dels equips de bàsquet amb més nom i amb més història. Parlarem de la penya, Penya Spirit of Badalona. Precisament d'ells parlarem com a nota curiosa a la part final del nostre informatiu. Després hi ha tota l'actualitat esportiva de la jornada amb el resum del cap de setmana. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla en nom dels serveis informatius de RAC 107, en Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: El govern de Parets ha demanat novament solucions als problemes de soroll i de mobilitat derivats dels nombrosos festivals que es realitzen en els últims temps a la zona del circuit de Catalunya de Montmeló. Les molèsties no són noves i, segons en recorda el govern municipal, en diverses ocasions ja s'ha posat sobre la taula la necessitat que s'adoptin mesures per minimitzar l'impacte d'aquest tipus d'esdeveniments sobre el veïnat de Parets. El govern considera que la celebració de festivals i altres activitats de gran format no pot comportar que els residents del municipi hagin de suportar de manera recurrent problemes derivats del soroll, l'afluència de trànsit i les alteracions en la mobilitat habitual. L'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado, insisteix en solucionar aquesta problemàtica i ha traslladat tant al circuit de Catalunya com també a l'Ajuntament de Montmeló les queixes per les molèsties acústiques i de mobilitat que ocasionen els nombrosos esdeveniments celebrats a la zona. Escoltem l'alcalde.
2: Com a alcalde, em toca defensar, sobretot, les queixes i les reclamacions que en fan tots els ciutadans. També el soroll dels motors també és una de les queixes. No només els dels festivals que periòdicament es realitzen, sinó també els del motor. Així ho han fet arribar diverses vegades, tant al circuit com a l'Ajuntament de Montmeló, n'hem estat parlant alguna vegada. Últimament proliferen molt més les actuacions a fora del circuit que les habituals del circuit. Ens trobem com en un mes com aquest mes d'octubre que hi haurà 3 caps de setmana que es fan. I jo, com no, ja he començat dient, no em toca, i a més ho faig a gust, perquè sense escoltar les reclamacions ja ho hem fet arribar fa temps, quan es va començar a fer la modificació del pla director del circuit, que un dels temes capdals era el problema dels sorolls.
1: La situació tornarà a posar-se de manifest aquest mes d'octubre, durant el qual estan previstos 3 festivals al circuit, a les zones de Can Guitet. Davant d'aquest escenari, i arran també de les reiterades queixes expressades pel veïnat, el govern municipal de Parets insistirà en la necessitat que es prenguin mesures per solucionar aquest problema. Escoltem a l'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado, parlant d'aquest tema.
2: Sorolls i mobilitat, les dues coses. Però el de soroll és molt dolorós i molt gravós pel municipi de Parets, pels veïns i veïnes. Són les queixes més constants que rebo. Per tant, quan hi ha aquests festivals multitudinaris que duren un munt d'hores, a vegades més d'un dia, doncs no em queda més remei que tornar a fer arribar, i el faré arribar novament, tant a la direcció del circuit com a l'Ajuntament, a l'alcalde de Montmeló, aquestes queixes dels nostres veïns i veïnes del poble, i demanar-los, sisplau, que tant uns com els altres hi posin les mesures que venim demanant des de fa temps per reduir aquest soroll. I també el circuit, evidentment, això és bastant més tot el tema de mobilitat. Aquí possiblement tindrem que involucrar també a carreteres de la Generalitat perquè ens donguin alguna sortida alternativa, no que eliminin, però que hi hagi alguna alternativa més de mobilitat pel circuit.
1: Els macroconcerts a la zona de Can Guitet, als entorns del circuit de velocitat, al circuit de Catalunya Montmeló, no generen unanimitat ni al poble ni als pobles veïns. En aquest cas, a Parets ja fa temps que s'han mostrat disconformes amb els problemes que generen, tant per les conseqüències en la mobilitat, però especialment per les molèsties que genera la música elevada de nit i matinada. Ara el govern de Parets ha demanat novament solucions als problemes de soroll i mobilitat derivats d'aquests nombrosos festivals que es realitzen a la zona del circuit de Catalunya de Montmeló, a la zona de Can Guitet.
0: RAP 107, serveis informatius.
1: El passat 5 d'aquest mes d'octubre va començar la nova campanya de vacunació contra la grip i contra la Covid, campanya que durarà fins al 31 de març de 2027. Aquests dies ja han començat a vacunar-se les persones amb el risc de contagi. Això permet adaptar millor aquesta temporada llarga, adaptar millor l'estratègia de la situació de l'epidèmia en cadascun dels virus. Durant la campanya, els grups de risc que tenen indicades totes dues vacunes les rebran de manera simultània. Una campanya que s'adreça, com dèiem, especialment a les persones que tenen un alt risc de complicacions i pateixen tant la grip com la Covid, ja siguin persones grans, embarassades, infants de 6 a 59 mesos o persones en condicions de risc, per exemple. Alhora, també es recomana a les persones o als grups que poden transmetre la grip a persones en situació d'alt risc, per exemple, els professionals de la salut, que també es vacunin. Hem parlat amb l'infermera de l'equip d'atenció primària del Cap Parets, l'Anna Rosenda Manzaneda, i ella ens en parla d'aquesta campanya de vacunació 2026-2027, que ja ha començat amb la seva primera fase.
3: La campanya l'organitzem en fases. Primer, clar, es vacunem a partir del 5 d'octubre a persones majors de 80 anys, sobretot les que estan a residències, també gent menor de 80, entre 60 i 80, que igualment estan a residències, persones que també es falla una atenció domiciliària per la seva malaltia, i bueno, també embarassades, infants, personal sanitari. Després fem una altra fase, ¿vale? Això es va solapant, però comencem per prioritat. Llavors, la segona fase ja seria a partir del 26 d'octubre, i ja, bueno, persones de majors de 60 anys, en condicions de risc, també podrien vacunar-se, ¿vale? Més que res perquè anem rebent les vacunes i, clar, no tenim per tots alhora. Hem d'iniciar amb qui té més risc i després fem distintes fases. Llavors, sobretot, he de dir que a partir del 16 de novembre es podrà venir al CAP directament sense cita per vacunar-se qui encara no estigui vacunat.
1: Les persones que tenen recomanada la vacunació s'han de posar la vacuna cada any perquè el virus que produeix aquestes infeccions respiratòries pateixen mutacions i perquè la immunitat generada prèviament va disminuint amb el temps. Vacunar-se és vital per reduir la transmissió d'aquestes malalties i per prevenir-ne les seves complicacions. La infermera del Caparets ens ho explicava.
3: Hem de pensar que els virus, bueno, funcionen d'una manera que intenten traspassar les barreres que posem, sigui amb vacunes, sigui no, de la immunitat del nostre propi cos, i per això els virus van canviant, van fent mutacions, i per això cada any el que es fa és mirar no, quina soca és la que ha circulat més, i llavors d'aquesta soca es fa la vacuna, perquè no, intentem apropar-nos més al virus exacte que tindrem aquest any.
1: La campanya de vacunació contra la grip i contra la Covid-19 s'ha desplegat de manera esglaonada amb les persones que viuen en residències, persones a partir de 80 anys, dones embarassades, infants, personal sanitari i sociosanitari.
3: Hem de pensar que l'impacte no, d'aquestes dues malalties al sistema sanitari, a les persones que les pateixen, és molt fort, especialment les més vulnerables. Per aquest motiu, els objectius són reforçar la protecció d'aquestes persones que són de risc, vale? I també del personal sanitari, sociosanitari, embarassades i tothom que es pugui beneficiar, perquè així reduirem la morbilitat i la mortalitat que produeixen aquestes malalties i contribuir a disminuir-ne l'impacte també la pressió assistencial.
1: No és el mateix patir una grip que un refredat. La principal diferència entre la grip i el refredat és la intensitat i la forma d'aparició dels seus símptomes. La grip apareix de manera brusca i comporta febre alta i dolors musculars, mentre que el refredat comença de forma gradual, amb molèsties lleus centrades al nas i a la gola. Conèixer la diferència entre la grip i el refredat és important perquè en determinades persones les complicacions de la grip poden ser greus. En el refredat les complicacions són menys freqüents i els símptomes es mantenen menys temps. L'infermera del Caparets, Anna Rosenda Manzaneda, ens detallava precisament les diferències entre la grip i el refredat i cal tenir present i en compte.
3: Hi ha diferències importants. La grip pot provocar una malaltia molt més intensa que un refredat i pot donar lloc a complicacions, especialment en aquestes persones vulnerables. Llavors, clar, un refredat acostuma a ser més lleu, normalment no provoca febre o potser apareix una febrícula durant uns pocs dies. No? Potser estàs 3 dies malament, després comences a millorar i en total potser és una setmana. En canvi, la grip acostuma a trigar més en començar a notar una milloria. Potser estàs una setmana completa amb febre i tens tos que pot afectar, no? Pots sobreinfectar i fer una pneumonia, pots acabar ingressat, inclús a la UCI, no? En persones que són més vulnerables. Això un refredat no ho fa.
1: Estem a la fase de vacunació contra la grip i contra la Covid, en la fase dels grups amb més risc. A partir del 26 d'aquest mes d'octubre s'obrirà la vacunació a la resta de grups inicialment amb cita prèvia i a partir del 16 de novembre ja es podrà anar al CAP sense una hora programada per vacunar-se. El Departament de Salut informa que les vacunes continuaran estant disponibles als centres aproximadament fins a finals del mes de març de 2027. Durant la campanya passada, 2025-2026, es van administrar a la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord, a la que pertany Parets, un total de 415.290 dosis de vacuna antigripal i 249.572 dosis de vacuna contra la Covid, segons les dades del Sistema d'Informació de Vacunes de Catalunya. En total, en aquest territori es van posar 664.862 vacunes. Les dades mostren una evolució positiva en la vacunació antigripal, trencant així la tendència descendent de les dues temporades anteriors. Al Vallès Oriental, la cobertura de la grip va ser del 37,3% i de la Covid va ser del 26,2%.
0: Notícies.
1: El pròxim dijous 15 d'octubre es fa un homenatge al president Lluís Companys amb motiu del 86è aniversari del seu afusellament. A les 6 de la tarda a la plaça de la Vila, i en cas de pluges es traslladaria a la sala d'exposicions de Can Rajoler, es farà la benvinguda a partir de les 18 hores i la lectura del manifest institucional. Hi haurà el Parlament del representant de la taula de la memòria històrica de Parets del Vallès, tot seguit un recital poètic a càrrec del Niu d'Art Parets i Parlament de Cloenda a càrrec de l'alcalde del nostre municipi, en Francesc Juzgado, amb acompanyament musical a càrrec d'en Jordi Azagra, director de l'Escola Municipal de Música de Parets. En aquesta línia, recordar que des del passat dia 8 d'octubre i fins l'1 de novembre es pot visitar la mostra La Segona República a Parets del Vallès per commemorar el 95è aniversari de la Segona República Espanyola. S'hi exposa la làpida trobada per Maria Àngels Massaguer a Parets, que la Legió Còndor va fer col·locar en memòria dels dos soldats alemanys morts el 28 de gener del 1939, al final de la Guerra Civil Espanyola. Aquesta mostra es pot visitar de dilluns a divendres de 3 de la tarda a 8 del vespre i els matins de dijous i dissabtes de 10 del matí a 2:15 de la tarda a la sala d'exposicions de Can Rajoler. I el divendres, dia 16 d'octubre, es commemoraran els 90 anys de la Guerra Civil Espanyola. A partir de les 19 hores de les 7 de la tarda al Teatre Can Rajoler hi haurà un acte a càrrec de la professora i historiadora Maria Àngels Massaguer i de la historiadora i escriptora Assumpta Montellà. Es podran adquirir els seus llibres, els llibres de les autores, de Maria Àngels Massaguer, Segona República, Guerra Civil i Primer Franquisme a Parets, i de l'Assumpta Montellà, La maternitat d'Elna, El silenci dels telers, 5-15 dies a l'Ebre, El setè camió, Via morta, entre d'altres. Això serà divendres, però abans, dijous, com us hem avançat, hi ha l'homenatge als represaliats pel franquisme. L'acte institucional serà a partir de les 6 de la tarda a la plaça de la Vila, però també ara en Parets pel canvi Esquerra Republicana organitza el mateix dijous 15 d'octubre a 6:15 de la tarda aquest acte amb motiu del 86è aniversari de l'afusellament al president Lluís Companys. Aquest acte es desenvoluparà en record de les víctimes i represaliats del règim franquista i serà exactament un acte que es farà per la Linera davant del monument. L'escultura en record de les víctimes i represaliats del règim franquista, una obra de l'escultor en Josep Plandiura. Escoltem el portaveu d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, en Jordi Seguer, que ens parlava d'aquest acte que organitza el seu grup aquest dijous.
4: Acte d'homenatge als represaliats pel franquisme a Parets del Vallès i, a més, es fa coincidir amb la data en què es commemora el 86è aniversari de l'afusellament del president de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys, en el castell de Montjuïc de Barcelona, que va ser un 15 d'octubre del 1940. En aquest cas, aquesta vegada, com hem fet en altres ocasions, nosaltres sí que mantenim l'emplaçament del que és l'homenatge, no el fem a la plaça de la Vila, sinó en el lloc on sempre s'hauria de fer, i per això tenim el monument a Josep Plandiura, que és el monument que està en el parc de la Linera. Per això convidem a tots els partans i partanes que vulguin que s'afegeixin a participar en aquest homenatge.
1: Serà aquest dijous 15 d'octubre a 6:15 de la tarda, homenatge que la secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya a Parets del Vallès dedicarà al president Lluís Companys amb motiu del 86è aniversari del seu assassinat al castell de Montjuïc de Barcelona. Companys va ser el primer president del Parlament de Catalunya, ministre del govern espanyol, president de la Generalitat de Catalunya Republicana durant la Segona República Espanyola i president d'Esquerra Republicana. És l'únic president de govern elegit democràticament que va morir executat a mans de l'Estat espanyol. Seguirà recordava els paratans també represaliats.
4: Una més de Companys, també fem un reconeixement, tenim un record per les persones, pels càrrecs electes que van ser represaliades pel franquisme, que van deixar la seva vida. Hem de recordar que, en aquest cas, estem parlant dels alcaldes Antoni Arimon, Joan Boronat i Amadeu Pagès, i també els regidors Jaume Massaguer, Esteve Seguer, Amadeu Ramon, Projecte Forns i Pere Xicota. Algun d'ells va morir a l'exili, d'altres en camps de concentració, i la resta, recordem que van ser afusellats precisament al Camp de la Bota de Barcelona. Val a dir que també hi ha altres persones represaliades, com el primer alcalde de la Segona República, Manel Guasch, del qual la nostra secció local ha reclamat també un reconeixement per la seva figura, que va evitar el que va ser la sentència de mort i el seu afusellament, però finalment va haver de vendre totes les seves propietats i va abandonar el municipi de Parets del Vallès.
1: La secció local d'Esquerra Parets del Vallès organitza aquest dijous 15 d'octubre el monument als represaliats pel franquisme dins el parc La Linera, obra de l'escultor Josep Blandiura, situat al parc, com dèiem, l'homenatge a Lluís Companys i als represaliats del franquisme per atençar a partir de 6:15 de la tarda. I a les 6 de la tarda hi ha la plaça de la Vila, homenatge al president Lluís Companys a motiu d'aquest 86è aniversari del seu afusellament, que és l'acte institucional.
5: Informació dels grups municipals de Parets del Vallès.
6: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies.
1: Coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental, la plaça Doctor Trueta de l'Eixample va acollir el passat dissabte al migdia un concert de la banda Lullaby, que va animar la jornada amb versions de pop i de rock, un acte que va estar organitzat per l'associació Suficientment, formada per persones amb experiència pròpia en salut mental. L'entitat treballa per donar resposta a les necessitats de la comunitat del Baix Vallès i contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones afectades per trastorns de salut mental. Escoltem la cantant del grup Paratà que va participar en aquest acte, Lullaby, la Noé Ruiz.
7: Doncs mira, el grup, no sé si són ja 5 o 6 anys, la veritat és que no em porto ja el compte, però va néixer d'una idea molt, molt petiteta, que començàvem fent una cosa molt acústica i a poc es van anar incorporant guitarres i la veritat és que la idea del grup en si va canviar perquè van començar amb balades i cosetes així molt tranquil·les i ara estem en un altre, en un altre lloc. Però va ser molt natural i va ser poquet a poquet. Doncs mira, fem pop-rock, fem cançons molt, molt conegudes, molt, intentem que siguin molt ballables i molt de festa, tot i que tenim alguna una miqueta més així per agarrar-se bé també, hi ha alguna. Però influències, jo diria que depenent de qui li preguntes de la banda. Les meves són molt, molt del pop, són molt de... Per exemple, tenim cançons de l'Eva, de Queen, que a mi... no, però bueno, Queen té una miqueta aquí de pop-rock. I segurament si li preguntes al Padilla et dirà que és més jazz i a les guitarres te diran que és més rock and roll. Crec que això és el maco, que cadascú té les seves influències i intentem com fer-les caminar totes juntes.
1: La plaça Doctor Trueta de l'Eixample es va omplir de música el passat dissabte 10 d'octubre amb el grup local Lullaby, un concert per donar suport a la salut mental organitzat per l'associació Suficientment. Escoltem un altre dels components de Lullaby, en Padilla, que recordava que la banda ja fa més de 6 anys que es va crear.
8: Hola, què tal? Molt bé, molt bé. Aquí estem per donar-lo tot avui. Bueno, el grup va començar pràcticament fa 6 anys, em sembla. 6 o 7 anys. I vaig conèixer jo a Noelia, que és la cantant, Noé Ruiz, i, bueno, va ser una coincidència de veure'ns en un bar aquí a Parets, que hi havia un piano, un calaix flamenc, i estava cantant ella amb un amic nostre, Ivan Briceño, i jo, pues, com sempre estic a tot arreu, em vaig apuntar a tocar amb ells, i, bueno... Sonava la cosa bé i van decidir en qüestió d'uns mesos de formar una banda de covers dels 80, 90 i tal. I així va començar la cosa. Amb Noelia després han vingut més músics, s'han anat alguns també, i ara la formació pues, està ja al 100%.
1: L'associació Suficientment és una entitat sense ànim de lucre formada per persones amb experiència pròpia en salut mental i familiar. Se'n neix per donar resposta a les necessitats comunitàries del Baix Vallès i per defensar els drets, la dignitat i el benestar de les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies. Té la seva seu al Centre Cívic de Camp Antiquet a Mollet del Vallès. Són una associació compromesa amb la salut mental comunitària i treballen des del respecte, la sensibilitat i la proximitat oferint suport, orientació i espais de trobada per a persones que viuen amb un trastorn mental i per als seus familiars. El grup musical de Parets Lullaby van col·laborar amb ells aquest passat en dissabte 10 d'octubre a la plaça Doctor Trueta de l'Eixample amb aquest concert que van fer obert a tothom de versions de pop i rock.
6: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
1: Acabem el repàs de l'actualitat local parlant d'espectacle, perquè s'acosta aquest pròxim cap de setmana al Teatre Can Rajoler, a 6:45 de la tarda, l'obra de teatre Una idea genial, una comèdia de situació escrita per l'actor francès Sebastián Castro, guanyadora de 2 Premis Molière. En aquesta representació s'oferiran al públic subtítols adaptats, que transcriuen els diàlegs identificant els personatges mitjançant colors i donant informació complementària. Són una mesura d'accessibilitat, sobretot dirigida a persones sordes o amb discapacitat auditiva, però que pot afavorir alhora la comprensió de l'idioma a aquelles persones que l'estiguin aprenent. El test d'aquest espectacle que veurem aquest pròxim cap de setmana té com a protagonista l'Arnau, que sospita que la Mariona, la seva dona, té un afer amb l'Oriol, l'agent immobiliari que els busca pis. Quan coneix en Tomàs, un actor aficionat que és clavat físicament a la gent, l'Arnau el contracta perquè es faci passar per ell durant un sopar i així descobrir si la sospita és real o no. Sembla una idea genial, fins que coincideixen a la festa l'agent immobiliari, el seu doble, que és actor, i el germà bessó del doble, que és un lampista que ve a reparar una fuita. 3 homes idèntics i una veïna indiscreta que faran que potser la idea no sembli tan genial. L'escenari del Teatre Can Rajoler acollirà aquesta esbojarrada comèdia plena d'equívocs, de dobles sentits i de confusions entre els personatges. Està dirigida per en Xavier Ricard i compta amb un repartiment sòlid a l'escena còmica del país, com són Lluís Villanueva, Xavi Mira, Anna Azcona i Susana Garachana, que és l'última per ser responsable també de la seva adaptació. És l'espectacle de teatre que podrem veure, aquesta obra, escrita per en Sebastián Castro, el pròxim diumenge, 18 d'octubre, 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler. El preu de l'entrada general, 27 euros, i la venda d'entrades en línia a espectacles.parets.cat.
6: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
1: Fem un repàs a l'actualitat de la comarca i comencem parlant de l'empresa de Granollers Mondelez, que ha invertit 27 milions d'euros en 5 anys a les plantes que té al Vallès. La multinacional americana Mondelez ha invertit aquesta quantitat de 27 milions d'euros a les plantes que té a Granollers i a Montornès en els últims 5 anys. A la fàbrica de Granollers, per exemple, on elabora galetes de les marques Lu, Príncipe i Fontaneda, el gruix de les inversions s'ha destinat a millorar la flexibilitat de les línies de producció i automatitzar les línies d'envasat per cobrir la demanda dels mercats europeus. A Montornès, on està centralitzada la producció de la marca de postres Royal, s'ha invertit en accions per reduir la petjada de carboni en els processos industrials i en la millora de l'eficiència energètica de les línies de producció. L'apunt sobre les inversions forma part de l'informe sobre el valor de l'activitat de la multinacional alimentària a l'estat espanyol. Mondelez és fabricant de galetes amb la planta de Granollers i una altra a Navarra, on també fabrica les marques Oreo i Chips Ahoy, postres a Montornès i formatges Filadèlfia i el Caserío ratllat a Lleó. En total, aquestes activitats van comportar 141 milions d'euros de valor afegit, tot i que l'informe apunta que els efectes indirectes de l'activitat arriben a ser 790 milions si es compten compres a proveïdors i ocupació de terceres empreses. A les dues plantes de la nostra comarca, l'aportació de l'activitat de Mondelez al PIB de Catalunya s'avalua en 93 milions d'euros i el volum de llocs de treball generats al voltant de la producció a les fàbriques arriba a 1.400. A Granollers hi treballen 160 persones. És el 2,6% l'ocupació industrial i el 12% de l'ocupació agroalimentària de la ciutat. Tot i que les xifres de producció estan agregades amb les galetes que s'elaboren a Navarra, es pot deduir que és una planta amb clara vocació exportadora. Les dues fàbriques produeixen anualment unes 70.000 tones de galetes i 70% d'aquest volum es destina a les exportacions. És un 28% del total de les vendes internacionals de tot el sector de galetes que hi ha a l'estat. Igualment, internacionalment, és l'activitat de la planta que tenen a Montornès. Allà s'elaboren 9.000 tones anuals de postres, flams, gelatines, cremes, bases de pastissos i llevats, la meitat de les quals s'exporta. A la fàbrica de Montornès hi treballen 100 persones, el 3,7% de l'ocupació industrial i el 72% de l'ocupació específicament agroalimentària del municipi. Mondelez és una multinacional amb presència directa a 45 països, tot i que les exportacions arriben a més de 150. Europa és una de les regions amb més implantació industrial. L'especialització de les fàbriques en productes concrets permet que hi hagi exportacions, perquè algunes produccions es fan per a tot el grup, amb un marge per a productes d'àmbit més local. Davant de l'impacte econòmic que recull l'estudi, el director general de Mondelez a l'Estat, en Nicolà Caracino, destaca que el sistema productiu espanyol del grup hi conviu amb marques globals com Oreo o Filadèlfia, amb joies locals com Fontaneda, El Caserío o Príncipe. Són un mercat que no només consumeix, sinó que produeix, exporta i innova, destacava el mateix Caracino. I també en l'àmbit comarcal, però en aquest cas a Caldes de Montbui, ens anem a aquest municipi per parlar de que aquest Caldes de Montbui, precisament, aquest municipi busca reduir a zero el cost del consum de l'enllumenat públic. L'eficiència energètica, la sostenibilitat i la reducció dels recursos públics són les fites que s'ha marcat aquest ajuntament per tirar endavant el que serà un nou projecte d'aprofitament d'energia solar al polígon de la Borda. Aquest permetrà reduir a zero el cost del consum de l'enllumenat públic. Faran una reforma de l'aparcament del polígon de la Borda, que ara és un descampat. S'asfaltarà l'espai i es distribuiran les places d'aparcament, cosa que permetrà arribar a 240. Aquestes estaran cobertes per pèrgoles fotovoltaiques, que alhora serviran per fer ombra als vehicles, segons explica el mateix alcalde del municipi. El projecte compta amb una subvenció de 1,2 milions d'euros de la Diputació de Barcelona, que serviran per finançar gran part de la despesa. El cost total és de 1,89 milions d'euros. A més, la nova instal·lació generarà un megawatt d'energia. Gràcies a les pèrgoles podran doblar l'energia que produiran ara i arribar fins a 2,2 megawatts. La producció d'aquesta energia solar s'emmagatzemarà en bateries i després es podrà injectar a la xarxa de l'enllumenat públic. Tenint en compte els canvis que s'han fet en l'enllumenat LED amb telegestió, poden regular la intensitat dels fanals segons l'hora i l'ocupació que hi ha de la via pública. Serà així com aconseguiran reduir a zero el consum. Les pèrgoles fotovoltaiques del polígon La Borda de Caldes també serviran per alimentar una futura electrolinera municipal que es construirà pròximament a l'illa, que formen els equipaments de la deixalleria i el parc de bombers. Aquest també és un projecte innovador que no s'ha fet a cap municipi de Catalunya. L'estació de càrrega tindrà 4 carregadors dobles d'11 quilowatts en corrent alterna, en capacitat per donar servei als vehicles elèctrics sensats a Caldes. Tant l'aposta del camp fotovoltaic com la electrolinera són una iniciativa per continuar desenvolupant i desplegant la comunitat energètica local de Caldes.
9: El temps a RAP 107 FM.
10: Hola, què tal? Un cap de setmana llarg on han passat ben poquetes coses meteorològicament parlant aquí a Parets del Vallès. Jornades de molta estabilitat i amb unes temperatures que s'han mantingut molt semblants, màximes al voltant dels 24-26 graus i unes mínimes que, això sí, a poc han anat pujant. On la primera matinada vam arribar fins als 9 graus i aquesta darrera matinada hem fet uns 18 graus de mínima. Aquest dimarts es presenta, doncs, variable. Ja des de primeres hores del matí tenim la presència de molts núvols baixos que fa que tinguem aquest cel molt més carregat. De fet, al llarg de la tarda no descartem per aquí a la nostra zona es pugui escapar alguna gota. Tot plegat serà ben poqueta cosa i aquestes temperatures, repetim, que patiran poques variacions. I la tònica de demà serà pràcticament la mateixa, cel variable aquí a les parets i amb unes temperatures que no patiran variacions. Sembla, això sí, que dijous, tot i que començaríem la jornada amb un ambient ennuvolat, a la tarda tindríem moltes més estones de sol. I ja a finals de setmana sembla que tindríem, per una banda, una baixada important de les temperatures, tornaria l'ambient de tardor i l'arribada de molta més precipitació. Queden molts dies, caldrà seguir-ho, però sí que acabaríem la setmana amb molta més inestabilitat. Ho anirem seguint aquí a RAP 107 i a Twitter, a Meteo Parets. Que vagi molt bé.
9: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM. Notícies.
1: Acabem amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada, que avui parlem d'uns equips, d'un dels equips de bàsquet amb més prestigi i amb més història. Parlem de la penya. Ens anem a Badalona per parlar de penya Spirit of Badalona. Inicialment, la penya no es coneixia com a tal, sinó que en els seus inicis s'anomenava Penya Spirit of Badalona, en homenatge a l'aviador Charles Lindbergh, que aquell mateix any havia fet el vol Nova York-París sense escales. Molts dels jugadors que formaven part de l'equip d'abans de la guerra estaven lluny de Badalona. Aquest va ser un seriós problema per a molts equips de bàsquet que fins i tot van arribar a desaparèixer. A Badalona aquest problema no va trigar a solucionar-se i el club es va quedar amb el solar que hi havia en l'encreuament de la Riera del Folc, més coneguda com Canyet. El solar va ser arreglat pels directius, socis i jugadors fins que l'any 1939 va ser inaugurat en un partit contra el Rayo. La penya naixia l'any 1930, en l'últim any de la dictadura d'en Primo de Rivera. Les ganes d'un grup de joveníssims badalonins per fer esport i lleure van desembocar en una penya que en els anys ha estat i és un referent per a tots els badalonins. Inicialment es tractava d'una petita agrupació de joves que dedicaven les seves hores lliures a anar en bicicleta, jugar a tenis taula i a d'altres esports de l'època. Amb el temps, i gràcies a l'empenta del bàsquet pel fet de ser la novetat del moment, es varen anar dedicant a l'esport de la cistella, fins a formar el primer equip que vestia de verd i negre, per pura casualitat. Els seus integrants varen anar a buscar equipaments a Barcelona, en aquest cas, i només en varen trobar d'aquests dos colors, i va ser el color destinat per a aquest equip, el verd i negre, i la penya, que va començar dient-se Penya Spirit of Badalona, que va néixer l'any 1930.
6: Cada dia, a la una de la tarda, Notícies migdia. I a 8:15 del vespre, Notícies vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAP 107 FM.
1: Amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dimarts 13 d'octubre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAP 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
6: Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora amb punts informatius i amb l'informatiu Notícies Migdia a la una de la tarda.

0: RAC 107, els esports.
1: El primer equip del club de futbol Parets no va passar de l'empat a 0 contra el Martorelles. Un Parets molt desafortunat a l'hora de marcar, no va poder aconseguir la victòria i, a més, es va complicar la vida quan va ser expulsat Carlos Gallego, minut 70.

0: La veritat és que molt content per les sensacions de l'equip, sobretot els primers 35 minuts que vam fer, doncs, realment els vam tenir tancats al seu propi camp. Vam estar molt bé en pilota, dominant, generant ocasions de gol, però bueno, sí que és cert que el problema que hem tingut és la manca d'encert, no? Una miqueta la tònica que portem en aquests partits, de que bueno, generem ocasions, estem incidint a camp rival, tenint la pilota a camp rival, sent dominadors, però bueno, ens falta aquesta punteta de sort, aquesta punteta de definició, per poder materialitzar pues, el bon joc en gols i en resultat. Al final, un empat a zero, que crec que ens sap a molt poc, però que, de totes maneres, crec que l'equip està treballant molt bé, en bona línia, i ara ens equivocaríem si pensem que hem de canviar la manera com juguem, perquè els resultats de les últimes setmanes no han estat els esperats. Crec que aquest equip donarà molta guerra, molta, i crec que realment això anirà cap a dalt, no en tinc cap dubte.
1: Aleix lamentava algunes decisions arbitrals.
0: D'altra banda, fer menció també, a mi no m'agrada gens parlar d'aquests temes, però crec que en 5 minuts decisions arbitrals ens van penalitzar massa, val? Crec que a la primera part hi ha un penal claríssim amb unes mans que no s'assenyala a favor nostre, i a la segona part, en 5 minuts, canvia el partit per complet. I és l'àrbitre no assenyala un penal a Martí que s'escolta fins a Lliçà de Vall, i a sobre m'amonesta per demanar-li explicacions de per què no havia xiulat penal, i em va comentar que simplement que ell no creia que el contacte era suficient, quan els jugadors de l'altre equip van afirmar que era penal claríssim, i 5 minuts després sí que no dubta gens ni mica en treure-li la segona groga a Gallego i expulsar-lo. Llavors, a partir del minut 70, amb un jugador menys, el partit se't posa a costa amunt i es complica molt. I així és molt complicat guanyar, realment. Si a sobre tu no fas els gols i no reps, diguéssim, un criteri igual per tots, doncs aquí és on es complica.
1: Repassem com va anar la jornada: Parets 0, Martorelles 0, Canovelles 1, Llantia 0, Llavaneres 4, Cabrils 1, Olímpia i la Garriga 0, Vic-Riu primer 5, Atlètic Masnou 3, Cirera 1, Vilanova 1, Mollet 3, Bellavista Milan 5, en aquest cas unificació, Club de Futbol Santa Perpètua 2, Escola Futbol Mataró 3, Voltregà 1. A la classificació, Mollet líder amb 12 punts, amb 9 a Canovelles, amb 6 el Bellavista Milan, la Llàntia, el Masnou, el Santa Perpètua, el Vic-Riu primer i l'Escola Futbol Mataró en té 5, i el Parets té 4 punts. Propera jornada, que serà la número 5, Vic-Riu primer i Bellavista Milan, Voltregà, la Llàntia, Martorelles, Canovelles, Santa Perpètua, Vilanova, Cabrils, Masnou, Mollet, Parets, partit que juga dissabte a 6:45 de la tarda, Cirera, Olímpic, la Garriga, i Escola Futbol Mataró contra Llavaneres.

0: qualsevol nit pot sortir el sol. La música en català a RAC 107.
1: Quan ningú t'escolti, digues què faràs. Quan ningú et suporti, de què disfrutaràs.
0: Un espai on recordem la música catalana d'ara i de tots els temps.
1: Quan ningú t'escolti, digues què faràs.
0: Cada dimarts, de 9 a 10 del vespre, qualsevol nit, pot sortir el sol. La música en català a RAC 107.

0: Qualsevol nit pot sortir el sol. La música en català a RAC 107.
1: Quan ningú t'escolti, digues què faràs. Quan ningú et suporti, de què disfrutaràs.
0: Un espai on recordem la música catalana d'ara i de tots els temps.
1: Quan ningú t'escolti, digues què faràs.
0: Cada dimarts, de 9 a 10 del vespre, qualsevol nit, pot sortir el sol. La música en català a RAC 107.
1: Oh.

presa. Si no vols parlar...

0: qualsevol nit pot sortir el sol. La música en català a RAC 107.
1: Quan ningú t'escolti, digues què faràs. Quan ningú et suporti, de què disfrutaràs.
0: Un espai on recordem la música catalana d'ara i de tots els temps.
1: Quan ningú t'escolti, digues què faràs.
0: Cada dimarts, de 9 a 10 del vespre, qualsevol nit, pot sortir el sol. La música en català a RAC 107.
1: On t'amagaràs? On t'amagaràs?
2: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a banksang.net i demostra que quan cal, hi som.

0: una de les artistes anomenades confessionals per al seu estil musical i les seves lletres biogràfiques, Carly Simon, molt popular als 70 i 80. Així doncs, el seu ritme ens ha ajudat avui a començar la Fórmula 107.
1: Fórmula 107.
0: Formàvem part d'una gran parella, tant musical com personal. Parlem dels següents convidats, en Kylie Minogue i Jason Donovan. Preciós tema que escoltem a continuació, Especially for You.

0: Balada romàntica amb Mike and the Mechanics, el que va començar com una banda secundària del baixista Mike Rutherford, membre fundador dels Genesis, van triomfar amb temes que agradaven al públic com aquest de Living Years.
1: Els èxits dels 80 i 90 sonen a Rap 107 FM.
0: No marxem molt lluny dels temes tranquils perquè ens quedem amb Kate Bush cantant de veu expressiva que ens presenta aquest tema Running Up the Hill.

0: Si a Fórmula 107 haguéssim de triar un tema que simbolitzés millor les balades i tardes romàntiques dels 80, sens dubte, entre els finalistes estaria aquest Careless Whispers amb George Michael.
1: Segur que et sona. És Fórmula 107.

0: cabells llargs i bones bateries i guitarres. Els Mr. Big, banda de rock dur, de la mateixa època que els Bon Jovi, una bonica versió del tema Wild World. A Fórmula 107, els ja moltes vegades convidats a Fleetwood Mac, en aquest cas canviant el blues tradicional per un pop suau i elegant, Everywhere.
1: Els clàssics dels 80 i 90. Fórmula 107.

0: Escoltem la banda de rock americà en honor a la seva pàtria, Amèrica, amb el senzill I Need You. Després d'ells, us convidem a endinsar-vos a la sensualitat d'un duet, Diana Ross i Lionel Richie, tema principal de la pel·lícula Amor sin fin, My Endless Love.
1: Fórmula 107.

0: Segur que et sona. És Fórmula 107.
1: Pujant una mica les notes musicals, arriba la banda que lidera Bono, els U2. Esperem que aquestes alçades ja hagin trobat el que anaven buscant. I still haven't found what I'm looking for.

0: La formació Take That, jove formació que va néixer als 80 i que va generar un important fenomen fan. Sona Love Ain't Here Anymore. Una altra banda que forma part de la història del pop-rock, sens dubte, és en Cook Robin, amb la veu de Peter Kingsbury i aquest tema de Promise You Made.
1: Fórmula 107.

Prop de 9 minuts per acabar la Fórmula 107 d'avui. I ho farem primer amb Earth, Wind and Fire, Fall in Love. I per últim, la genial Madonna amb el clàssic Material Girl.

el millor del jazz i del blues, els dimarts a les 11 del vespre. A l'espai de jazz i blues podreu escoltar el millor de tots els temps dels grans compositors, artistes de jazz i de música blues. Els dimarts a les 11 del vespre a Rap 107.

benvinguts a l'espai de jazz de Rap Sense Set. Avui amb un gran jazzista com és Frederick Dewayne Hubbard, més conegut com Freddie Hubbard, nascut a Indianapolis l'any 38 i mort el 2008 a Califòrnia, un gran trompetista. Un dels més prestigiosos de l'era post-bop, ha fet rellevants aportacions al hard-bop i a la fusió del jazz amb el soul i el funky. De fet, va formar el seu so a partir de la influència de Clifford Brown i Lee Morgan, i a principis dels 70 el seu so era plenament característic i original. No obstant, alguns discos d'orientació comercial realitzats a finals d'aquesta dècada van danyar lleugerament la seva reputació. Pel demés, just quan Hubbard, a principis dels 90, l'haver mort ja Gillespie i Miles Davis, semblava perfectament disposat a assumir el seu paper de veterà mestre de la trompeta, els seus llavis van començar a donar-li problemes. Tot i això, té una discografia molt bona. També va gravar amb John Coltrane, el gran Freddie Hubbard, avui protagonista a l'espai de jazz de Rap Sense Set.

Diumenge 18 d'octubre, a 7:15 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu Una idea genial, de Sebastián Castro. Una comèdia de dobles identitats, guanyadora de 2 premis Molière. Diumenge 18 d'octubre, al Teatre de Can Rajoler.

0: Notícies Vespre. Cada dia, a 8:15 del vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent aquest any dimarts, aquest 13 d'octubre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Un dels temes que tractarem al nostre informatiu avui serà el que fa referència als sorolls que arriben des del circuit i la zona del costat, la zona coneguda com Can Guitet, i que el govern paretà ha tornat a demanar novament solucions als problemes de soroll i de mobilitat derivats per aquests nombrosos festivals que es realitzen en els últims mesos. És un dels temes que tractem a l'informatiu. En tenim d'altres, que tots aquí en format de titulars, us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: Ha començat en la nova campanya de vacunació contra la grip i contra la Covid-19. Ha començat amb els grups de risc i en els pròxims dies s'aniran incorporant la resta de la població. Aquesta setmana, aquest pròxim dijous 15 d'octubre, es fa l'homenatge al president Lluís Companys amb motiu del 86è aniversari del seu afusellament a la plaça de la Vila amb diferents actes. També hi haurà en aquesta línia una exposició que es pot visitar des del passat dia 10 i fins al novembre de la Segona República. I, com no, una, en aquest cas, divendres, 90 anys de la Guerra Civil Espanyola, a Can Rajoler, amb una trobada amb historiadors molt interessant. També, ara Parets pel canvi, Esquerra Republicana organitza aquest dijous l'homenatge als represaliats pel franquisme. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que avui ens portarà a parlar d'un dels equips de bàsquet amb més nom i amb més història. Parlarem de la penya, Penya Spirit of Badalona. Precisament d'ells parlarem com a nota curiosa a la part final del nostre informatiu. Després hi ha tota l'actualitat esportiva de la jornada amb el resum del cap de setmana. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla en nom dels serveis informatius de RAC 107, en Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: El govern de Parets ha demanat novament solucions als problemes de soroll i de mobilitat derivats dels nombrosos festivals que es realitzen en els últims temps a la zona del circuit de Catalunya de Montmeló. Les molèsties no són noves i, segons en recorda el govern municipal, en diverses ocasions ja s'ha posat sobre la taula la necessitat que s'adoptin mesures per minimitzar l'impacte d'aquest tipus d'esdeveniments sobre el veïnat de Parets. El govern considera que la celebració de festivals i altres activitats de gran format no pot comportar que els residents del municipi hagin de suportar de manera recurrent problemes derivats del soroll, l'afluència de trànsit i les alteracions en la mobilitat habitual. L'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado, insisteix en solucionar aquesta problemàtica i ha traslladat tant al circuit de Catalunya com també a l'Ajuntament de Montmeló les queixes per les molèsties acústiques i de mobilitat que ocasionen els nombrosos esdeveniments celebrats a la zona. Escoltem l'alcalde.
2: Com a alcalde, em toca defensar, sobretot, les queixes i les reclamacions que en fan tots els ciutadans. També el soroll dels motors també és una de les queixes. No només els dels festivals que periòdicament es realitzen, sinó també els del motor. Així ho han fet arribar diverses vegades, tant al circuit com a l'Ajuntament de Montmeló, n'hem estat parlant alguna vegada. Últimament proliferen molt més les actuacions a fora del circuit que les habituals del circuit. Ens trobem com en un mes com aquest mes d'octubre que hi haurà 3 caps de setmana que es fan. I jo, com no, ja he començat dient, no em toca, i a més ho faig a gust, perquè sense escoltar les reclamacions ja ho hem fet arribar fa temps, quan es va començar a fer la modificació del pla director del circuit, que un dels temes capdals era el problema dels sorolls.
1: La situació tornarà a posar-se de manifest aquest mes d'octubre, durant el qual estan previstos 3 festivals al circuit, a les zones de Can Guitet. Davant d'aquest escenari, i arran també de les reiterades queixes expressades pel veïnat, el govern municipal de Parets insistirà en la necessitat que es prenguin mesures per solucionar aquest problema. Escoltem a l'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado, parlant d'aquest tema.
2: Sorolls i mobilitat, les dues coses. Però el de soroll és molt dolorós i molt gravós per al municipi de Parets, pels veïns i veïnes. Són les queixes més constants que rebo. Per tant, quan hi ha aquests festivals multitudinaris que duren un munt d'hores, a vegades més d'un dia, doncs no em queda més remei que tornar a fer arribar, i el faré arribar novament, tant a la direcció del circuit com a l'Ajuntament, a l'alcalde de Montmeló, aquestes queixes dels nostres veïns i veïnes del poble, i demanar-los, sisplau, que tant uns com els altres hi posin les mesures que venim demanant des de fa temps per reduir aquest soroll. I també el circuit, evidentment, això és bastant més tot el tema de mobilitat. Aquí possiblement tindrem que involucrar també a carreteres de la Generalitat perquè ens donguin alguna sortida alternativa, no que eliminin, però que hi hagi alguna alternativa més de mobilitat pel circuit.
1: Els macroconcerts a la zona de Can Guitet, als entorns del circuit de velocitat, al circuit de Catalunya a Montmeló, no generen unanimitat ni al poble ni als pobles veïns. En aquest cas, a Parets ja fa temps que s'han mostrat disconformes amb els problemes que generen, tant per les conseqüències en la mobilitat, però especialment per les molèsties que genera la música elevada de nit i matinada. Ara el govern de Parets ha demanat novament solucions als problemes de soroll i mobilitat derivats d'aquests nombrosos festivals que es realitzen a la zona del circuit de Catalunya de Montmeló, a la zona de Can Guitet.

0: Indicades totes dues vacunes, les rebran de manera simultània. Una campanya que s'adreça, com dèiem, especialment a les persones que tenen un alt risc de complicacions i pateixen tant la grip com la Covid, ja siguin persones grans, embarassades, infants de 6 a 59 mesos o persones en condicions de risc, per exemple. Alhora, també es recomana a les persones o als grups que poden transmetre la grip a persones en situació d'alt risc, per exemple, els professionals de la salut, que també es vacunin. Hem parlat amb l'infermera de l'equip d'atenció primària del Cap Parets, l'Anna Rosenda Manzaneda, i ella ens en parla d'aquesta campanya de vacunació 2026-2027, que ja ha començat amb la seva primera fase.
1: La campanya l'organitzem en fases. Primer, clar, es vacunem a partir del 5 d'octubre a persones majors de 80 anys, sobretot les que estan a residències, també gent menor de 80, entre 60 i 80, que igualment estan a residències, persones que també fa ja una atenció domiciliària per la seva malaltia, i bueno, també embarassades, infants, personal sanitari. Després fem una altra fase, ¿vale? Això es va solapant, però comencem per prioritat. Llavors la segona fase ja seria a partir del 26 d'octubre, i ja, bueno, persones de majors de 60 anys, amb condicions de risc, també podrien vacunar-se, ¿vale? Més que res perquè anem rebent les vacunes i, clar, no tenim per tots alhora. Hem d'iniciar amb qui té més risc i després fem distintes fases. Llavors, sobretot, he de dir que a partir del 16 de novembre es podrà venir al CAP directament sense cita per vacunar-se qui encara no estigui vacunat.
0: Les persones que tenen recomanada la vacunació s'han de posar la vacuna cada any perquè el virus que produeix aquestes infeccions respiratòries pateixen mutacions i perquè la immunitat generada prèviament va disminuint amb el temps. Vacunar-se és vital per reduir la transmissió d'aquestes malalties i per prevenir-ne les seves complicacions. La infermera del Cap Parets ens ho explicava.
1: Hem de pensar que els virus, bueno, funcionen d'una manera que intenten traspassar les barreres que posem, sigui amb vacunes, sigui, no, de la immunitat del nostre propi cos, i per això els virus van canviant, van fent mutacions, i per això cada any el que es fa és mirar, no, quina soca és la que ha circulat més, i llavors d'aquesta soca es fa la vacuna, perquè, no, intentem apropar-nos més al virus exacte que tindrem aquest any.
0: La campanya de vacunació contra la grip i contra la Covid-19 s'ha desplegat de manera esglaonada amb les persones que viuen en residències, persones a partir de 80 anys, dones embarassades, infants, personal sanitari i sociosanitari.
1: Hem de pensar que l'impacte, no, d'aquestes dues malalties al sistema sanitari, a les persones que les pateixen, és molt fort, especialment les més vulnerables. Per aquest motiu, els objectius són reforçar la protecció d'aquestes persones que són de risc, ¿vale? I també del personal sanitari, sociosanitari, embarassades i tothom que es pugui beneficiar, perquè així reduirem la morbilitat i la mortalitat que produeixen aquestes malalties i contribuir a disminuir-ne l'impacte, també la pressió assistencial.
0: No és el mateix patir una grip que un refredat. La principal diferència entre la grip i el refredat és la intensitat i la forma d'aparició dels seus símptomes. La grip apareix de manera brusca i comporta febre alta i dolors musculars, mentre que el refredat comença de forma gradual, amb molèsties lleus centrades al nas i a la gola. Conèixer la diferència entre la grip i el refredat és important perquè en determinades persones les complicacions de la grip poden ser greus. En el refredat les complicacions són menys freqüents i els símptomes es mantenen menys temps. L'infermera del Cap Parets, Anna Rosenda Manzaneda, ens detallava precisament les diferències entre la grip i el refredat i cal tenir present i en compte.
1: Hi ha diferències importants. La grip pot provocar una malaltia molt més intensa que un refredat i pot donar lloc a complicacions, especialment en aquestes persones vulnerables. Llavors, clar, un refredat acostuma a ser més lleu, normalment no provoca febre o potser apareix una febrícula durant uns pocs dies. No? Potser estàs 3 dies malament, després comences a millorar i en total potser és una setmana. En canvi, la grip acostuma a trigar més en començar a notar una milloria. Potser estàs una setmana completa amb febre i tens tos que pot afectar, no? Pots sobreinfectar.

0: fer una pneumonia, pots acabar ingressat, inclús a la UCI, no?, en persones que són més vulnerables. Això un refredat no ho fa.
1: Estem a la fase de vacunació contra la grip i contra la Covid, en la fase dels grups amb més risc. A partir del 26 d'aquest mes d'octubre s'obrirà la vacunació, la resta de grups inicialment amb cita prèvia, i a partir del 16 de novembre ja es podrà anar al CAP sense una hora programada per vacunar-se. El Departament de Salut informa que les vacunes continuaran estant disponibles als centres aproximadament fins a finals del mes de març de 2027. Durant la campanya passada, 2025-2026, es van administrar a la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord, a la que pertany Parets, un total de 415.290 dosis de vacuna antigripal i 249.572 dosis de vacuna contra la Covid, segons les dades del Sistema d'Informació de Vacunes de Catalunya. En total, en aquest territori es van posar 664.862 vacunes. Les dades mostren una evolució positiva en la vacunació antigripal, trencant així la tendència descendent de les dues temporades anteriors. Al Vallès Oriental, la cobertura de la grip va ser del 37,3% i de la Covid va ser del 26,2%.
2: Notícies.
1: El pròxim dijous 15 d'octubre es fa un homenatge al president Lluís Companys amb motiu del 86è aniversari del seu afusellament. A les 6 de la tarda a la plaça de la Vila, i en cas de pluges es traslladaria a la sala d'exposicions de Can Rajoler, es farà la benvinguda a partir de les 18 hores i la lectura del manifest institucional. Hi haurà el Parlament del representant de la taula de la memòria històrica de Parets del Vallès, tot seguit un recital poètic a càrrec del Niu d'Art Parets i Parlament de Cloenda a càrrec de l'alcalde del nostre municipi, en Francesc Juzgado, amb acompanyament musical a càrrec d'en Jordi Azagra, director de l'Escola Municipal de Música de Parets. En aquesta línia, recordar que des del passat dia 8 d'octubre i fins l'1 de novembre es pot visitar la mostra La Segona República a Parets del Vallès per commemorar el 95è aniversari de la Segona República Espanyola. S'hi exposa la làpida trobada per Maria Àngels Massaguer a Parets, que la Legió Còndor va fer col·locar en memòria dels dos soldats alemanys morts el 28 de gener del 1939, al final de la Guerra Civil Espanyola. Aquesta mostra es pot visitar de dilluns a divendres de 3 de la tarda a 8 del vespre i els matins de dijous i dissabtes de 10 del matí a 2:15 de la tarda a la sala d'exposicions de Can Rajoler. I el divendres dia 16 d'octubre es commemoraran els 90 anys de la Guerra Civil Espanyola. A partir de les 19 hores de les 7 de la tarda al Teatre Can Rajoler hi haurà un acte a càrrec de la professora i historiadora Maria Àngels Massaguer i de la historiadora i escriptora Assumpta Montellà. Es podran adquirir els seus llibres, els llibres de les autores, de Maria Àngels Massaguer, Segona República, Guerra Civil i Primer Franquisme a Parets, i de l'Assumpta Montellà, La maternitat d'Elna, El silenci dels telers, 5-15 dies a l'Ebre, El setè camió, Via morta, entre d'altres. Això serà divendres, però abans, dijous, com us hem avançat, hi ha l'homenatge als represaliats pel franquisme. L'acte institucional serà a partir de les 6 de la tarda a la plaça de la Vila, però també ara en Parets pel canvi Esquerra Republicana organitza el mateix dijous 15 d'octubre a 5:45 de la tarda aquest acte amb motiu del 86è aniversari de l'afusellament al president Lluís Companys. Aquest acte es desenvoluparà en record de les víctimes i represaliats del règim franquista i serà exactament un acte que es farà al Parc La Linera davant del monument. L'escultura en record de les víctimes i represaliats del règim franquista, una obra de l'escultor en Josep Plandiura. Escoltem el portaveu d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, en Jordi Seguer, que ens parlava d'aquest acte que organitza el seu grup aquest dijous.
3: Acte d'homenatge als represaliats pel franquisme a Parets del Vallès i, a més, es fa coincidir amb la data en què es commemora el 86è aniversari de l'afusellament del president de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys, en el castell de Montjuïc de Barcelona, que va ser un 15 d'octubre del 1940. En aquest cas, aquesta vegada, com hem fet en d'altres ocasions, nosaltres sí que mantenim l'emplaçament del que és l'homenatge, no el fem a la plaça de la Vila, sinó en el lloc on sempre s'hauria de fer, i per això tenim el monument a Josep Plandiura, que és el monument que està en el parc de la Linera. Per això convidem a tots els espartans i espartanes que vulguin que s'afegeixin a participar en aquest homenatge.
1: Serà aquest dijous 15 d'octubre a 6:15 de la tarda, homenatge que la secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya a Parets del Vallès dedicarà al president Lluís Companys amb motiu del 86è aniversari del seu assassinat al Castell de Montjuïc de Barcelona. Companys va ser el primer president del Parlament de Catalunya, ministre del Govern espanyol, president de la Generalitat de Catalunya Republicana durant la Segona República Espanyola i president d'Esquerra Republicana. És l'únic president de govern elegit democràticament que va morir executat a mans de l'Estat espanyol. Seguir recordava els paratans també represaliats.
3: Una més de Companys, també fem un reconeixement, tenim un record per les persones, pels càrrecs electes que van ser represaliades pel franquisme, que van deixar la seva vida. Hem de recordar que, en aquest cas, estem parlant dels alcaldes Antoni Arimon, Joan Boronat i Amadeu Pagès, i també els regidors Jaume Massaguer, Esteve Saguer, Amadeu Ramon, Projecte Forns i Pere Xicota. Algun d'ells va morir a l'exili, d'altres en camps de concentració, i la resta, recordem que van ser afusellats precisament al camp de la Bota de Barcelona. Val a dir que també hi ha altres persones represaliades, com el primer alcalde de la Segona República, Manel Guasch, del qual la nostra secció local ha reclamat també un reconeixement per la seva figura, que va evitar el que va ser la sentència de mort i el seu afusellament, però finalment va haver de vendre totes les seves propietats i va abandonar el municipi de Parets del Vallès.
1: La secció local d'Esquerra Parets del Vallès organitza aquest dijous 15 d'octubre el monument als represaliats pel franquisme dins el parc La Linera, obra de l'escultor Josep Plandiura, situat al parc, com dèiem. L'homenatge a Lluís Companys i als represaliats del franquisme per a tant serà a partir de 6:15 de la tarda. I a 6:00 de la tarda hi ha la plaça de la Vila, homenatge al president Lluís Companys a motiu d'aquest 86è aniversari del seu afusellament, que és l'acte institucional.
2: Informació dels grups municipals de Parets del Vallès.
4: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies.
1: Coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental, la plaça Doctor Trueta de l'Eixample va acollir el passat dissabte al migdia un concert de la banda Lullaby, que va animar la jornada amb versions de pop i de rock, un acte que va estar organitzat per l'associació Suficientment, formada per persones amb experiència pròpia en salut mental. L'entitat treballa per donar resposta a les necessitats de la comunitat del Baix Vallès i contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones afectades per trastorns de salut mental. Escoltem la cantant del grup Paratà que va participar en aquest acte, Lullaby, la Noé Ruiz.
5: Doncs mira, el grup, no sé si són ja 5 o 6 anys, la veritat és que no em porto ja el compte, però va néixer d'una idea molt, molt petiteta, que començàvem fent una cosa molt acústica i a poc a poc es van anar incorporant guitarres, i la veritat és que la idea del grup en si va canviar, perquè van començar amb balades i cosetes així molt tranquil·les, i ara estem en un altre lloc. Però va ser molt natural i va ser poquet a poquet. Doncs mira, fem pop-rock, fem cançons molt, molt conegudes, molt, intentem que siguin molt ballables i molt de festa, tot i que tenim alguna una miqueta més així per agarrar-se bé, també, hi ha alguna. Però influències, jo diria que depenent de qui li preguntes de la banda. Les meves són molt, molt del pop, són molt de, per exemple, tenim cançons de l'Eva, de Queen, que a mi, no, però bueno, Queen té una miqueta aquí de pop rock, i segurament si li preguntes al Padilla et dirà que és més jazz, i a les guitarres te diran que és més rock and roll. Crec que això és el maco, que cadascú té les seves influències i intentem com fer-les caminar totes juntes.
1: La plaça Doctor Trueta de l'Eixample es va omplir de música el passat dissabte 10 d'octubre amb el grup local Lullaby, un concert per donar suport a la salut mental organitzat per l'associació Suficientment. Escoltem un altre dels components de Lullaby, en Padilla, que recordava que la banda ja fa més de 6 anys que es va crear.
6: Hola, què tal? Molt bé, molt bé. Aquí estem per donar-lo tot avui. Bueno, el grup va començar pràcticament fa 6 anys, em sembla. 6 o 7 anys. I vaig conèixer jo a Noelia, que és la cantant, Noé Ruiz, i, bueno, va ser una coincidència de veure'ns en un bar aquí a Parets, que hi havia un piano, un calaix flamenc, i estava cantant ella amb un amic nostre, Ivan Briceño, i jo, pues, com sempre estic a tot arreu, em vaig apuntar a tocar amb ells, i bueno, sonava la cosa bé i van decidir en qüestió d'uns mesos de formar una banda de covers dels 80, 90 i tal, i així va començar la cosa. Amb Noelia després han vingut més músics, s'han anat alguns també, i ara la formació pues, està ja al 100%.
1: L'associació Suficientment és una entitat sense ànim de lucre formada per persones amb experiència pròpia en salut mental i familiar. Se'n neix per donar resposta a les necessitats comunitàries del Baix Vallès i per defensar els drets, la dignitat i el benestar de les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies. Té la seva seu al Centre Cívic de Camp Antiqueta, Mollet del Vallès. Són una associació compromesa amb la salut mental comunitària i treballen des del respecte, la sensibilitat i la proximitat, oferint suport orientat i espais de trobada per a persones que viuen amb un trastorn mental i per als seus familiars. El grup musical de Parets Lullaby van col·laborar amb ells aquest passat en dissabte 10 d'octubre a la plaça Doctor Trueta de l'Eixample amb aquest concert que van fer obert a tothom de versions de pop i rock.
4: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
1: Acabem el repàs de l'actualitat local parlant d'espectacle perquè s'acosta aquest pròxim cap de setmana al Teatre Can Rajoler a 6:45 de la tarda l'obra de teatre Una idea genial, una comèdia de situació escrita per l'actor francès Sebastián Castro, guanyadora de 2 Premis Molière. En aquesta representació s'oferiran al públic subtítols adaptats que transcriuen els diàlegs identificant els personatges mitjançant colors i donant informació complementària. Són una mesura d'accessibilitat sobretot dirigida a persones sordes o amb discapacitat auditiva, però que pot afavorir alhora la comprensió de l'idioma a aquelles persones que l'estiguin aprenent. El test d'aquest espectacle que veurem aquest pròxim cap de setmana té com a protagonista l'Arnau, que sospita que la Mariona, la seva dona, té un afer amb l'Oriol, l'agent immobiliari que els busca pis. Quan coneix en Tomàs, un actor aficionat que és clavat físicament a la gent, l'Arnau el contracta perquè es faci passar per ell durant un sopar i així descobrir si la sospita és real o no. Sembla una idea genial, fins que coincideixen a la festa l'agent immobiliari, el seu doble, que és actor, i el germà bessó del doble, que és un lampista que ve a reparar una fuita. 3 homes idèntics i una veïna indiscreta que faran que potser la idea no sembli tan genial. L'escenari del Teatre Can Rajoler acollirà aquesta esbojarrada comèdia plena d'equívocs, de dobles sentits i de confusions entre els personatges. Està dirigida per en Xavier Ricard i compta amb un repartiment sòlid a l'escena còmica del país, com són Lluís Villanueva, Xavi Mira, Anna Azcona i Susana Garachana, aquesta última per ser responsable també de la seva adaptació. És l'espectacle de teatre que podrem veure aquesta obra escrita per en Sebastián Castro el pròxim diumenge, 18 d'octubre a 6:45 de la tarda al Teatre de Can Rajoler. El preu de l'entrada general 27 euros i la venda d'entrades en línia a espectacles.parets.cat.
4: RAP 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
1: Fem un repàs a l'actualitat de la comarca i comencem parlant de l'empresa de Granollers Mondelez, que ha invertit 27 milions d'euros en 5 anys a les plantes que té al Vallès. La multinacional americana Mondelez ha invertit aquesta quantitat de 27 milions d'euros a les plantes que té a Granollers i a Montornès en els últims 5 anys. A la fàbrica de Granollers, per exemple, on elabora galetes de les marques Lu, Príncipe i Fontaneda, el gruix de les inversions s'ha destinat a millorar la flexibilitat de les línies de producció i automatitzar les línies d'envasat per cobrir la demanda dels mercats europeus. A Montornès, on està centralitzada la producció de la marca de postres Royal, s'ha invertit en accions per reduir la petjada de carboni en els processos industrials i en la millora de l'eficiència energètica de les línies de producció. L'apunt sobre les inversions forma part de l'informe sobre el valor de l'activitat de la multinacional alimentària a l'estat espanyol. Mondelez és fabricant de galetes amb la planta de Granollers i una altra a Navarra, on també fabrica les marques Oreo i Chips Ahoy, postres a Montornès i formatges Filadèlfia i el caserío ratllat a Lleó. En total, aquestes activitats van comportar 141 milions d'euros de valor afegit, tot i que l'informe apunta que els efectes indirectes de l'activitat arriben a ser 790 milions si es compten compres a proveïdors i ocupació de terceres empreses. A les dues plantes de la nostra comarca, l'aportació de l'activitat de Mondelez al PIB de Catalunya s'avalua en 93 milions d'euros i el volum de llocs de treball generats al voltant de la producció a les fàbriques arriba a 1.400. A Granollers hi treballen 160 persones. És el 2,6% l'ocupació industrial i el 12% de l'ocupació agroalimentària de la ciutat. Tot i que les xifres de producció estan agregades amb les galetes que s'elaboren a Navarra, es pot deduir que és una planta amb clara vocació exportadora. Les dues fàbriques produeixen anualment unes 70.000 tones de galetes i 70% d'aquest volum es destina a les exportacions. És un 28% del total de les vendes internacionals de tot el sector de galetes que hi ha a l'estat. Igualment, internacionalment, és l'activitat de la planta que tenen a Montornès. Allà s'elaboren 9.000 tones anuals de postres, flams, gelatines, cremes, bases de pastissos i llevats, la meitat de les quals s'exporta. A la fàbrica de Montornès hi treballen 100 persones, el 3,7% de l'ocupació industrial i el 72% de l'ocupació específicament agroalimentària del municipi. Mondelez és una multinacional amb presència directa a 45 països, tot i que les exportacions arriben a més de 150. Europa és una de les regions amb més implantació industrial. L'especialització de les fàbriques en productes concrets permet que hi hagi exportacions, perquè algunes produccions es fan per a tot el grup, amb un marge per a productes d'àmbit més local. Davant de l'impacte econòmic que recull l'estudi, el director general de Mondelez a l'Estat, en Nicolà Caracino, destaca que el sistema productiu espanyol del grup hi conviu amb marques globals com Oreo o Filadèlfia, amb joies locals com Fontaneda, El Caserío o Príncipe. Són un mercat que no només consumeix, sinó que produeix, exporta i innova, destacava el mateix Caracino. I també en l'àmbit comarcal, però en aquest cas a Caldes de Montbui, ens anem a aquest municipi per parlar de que aquest Caldes de Montbui, precisament, aquest municipi busca reduir a zero el cost del consum de l'enllumenat públic. L'eficiència energètica, la sostenibilitat i la reducció dels recursos públics són les fites que s'ha marcat aquest Ajuntament per tirar endavant el que serà un nou projecte d'aprofitament d'energia solar al polígon de la Borda. Aquest permetrà reduir a zero el cost del consum de l'enllumenat públic. Faran una reforma de l'aparcament del polígon de la Borda, que ara és un descampat. S'asfaltarà l'espai i es distribuiran les places d'aparcament, cosa que permetrà arribar a 240. Aquestes estaran cobertes per pèrgoles fotovoltaiques, que alhora serviran per fer ombra als vehicles, segons explica el mateix alcalde del municipi. El projecte compta amb una subvenció de 1,2 milions d'euros de la Diputació de Barcelona, que serviran per finançar gran part de la despesa. El cost total és de 1,89 milions d'euros. A més, la nova instal·lació generarà un megawatt d'energia. Gràcies a les pèrgoles podran doblar l'energia que produiran ara i arribar fins a 2,2 megawatts. La producció d'aquesta energia solar s'emmagatzemarà amb bateries i després es podrà injectar a la xarxa de l'enllumenat públic. Tenint en compte els canvis que s'han fet en l'enllumenat LED amb telegestió, poden regular la intensitat dels fanals segons l'hora i l'ocupació que hi ha de la via pública. Serà així com aconseguiran reduir a zero el consum. Les pèrgoles fotovoltaiques del polígon La Borda de Caldes també serviran per alimentar una futura electrolinera municipal que es construirà pròximament a l'illa, que formen els equipaments de la deixalleria i el parc de bombers. Aquest també és un projecte innovador que no s'ha fet a cap municipi de Catalunya. L'estació de càrrega tindrà 4 carregadors dobles d'11 quilowatts en corrent alterna, en capacitat per donar servei als vehicles elèctrics sensats a Caldes. Tant l'aposta del camp fotovoltaic com la electrolinera són una iniciativa per continuar desenvolupant i desplegant la comunitat energètica local de Caldes.
4: El temps a RAC 107 FM.
7: Hola, què tal? Un cap de setmana llarg on han passat ben poquetes coses meteorològicament parlant aquí a Parets del Vallès. Jornades de molta estabilitat i amb unes temperatures que s'han mantingut molt semblants, màximes al voltant dels 24-26 graus i unes mínimes que, això sí, a poc han anat pujant. On la primera matinada vam arribar fins als 9 graus i aquesta darrera matinada hem fet uns 18 graus de mínima. Aquest dimarts es presenta, doncs, variable. Ja des de primeres hores del matí tenim la presència de molts núvols baixos que fa que tinguem aquest cel molt més carregat. De fet, al llarg de la tarda no descartem per aquí, a la nostra zona, es pugui escapar alguna gota. Tot plegat serà ben poqueta cosa i aquestes temperatures, repetim, que patiran poques variacions. I la tònica de demà serà pràcticament la mateixa, cel variable aquí a les Parets i amb unes temperatures que no patiran variacions. Sembla, això sí, que dijous, tot i que començaríem la jornada amb un ambient ennuvolat, a la tarda tindríem moltes més estones de sol. I ja a finals de setmana sembla que tindríem, per una banda, una baixada important de les temperatures, tornaria a l'ambient de tardor i l'arribada de molta més precipitació. Queden molts dies, caldrà seguir-ho, però sí que acabaríem la setmana amb molta més inestabilitat. Ho anirem seguint aquí a RAC 107 i a Twitter, a Meteo Parets. Que vagi molt bé.
4: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
1: Acabem amb la punt del dia, amb la curiositat de la jornada, que avui parlem d'uns equips, d'un dels equips de bàsquet amb més prestigi i amb més història. Parlem de la penya. Ens anem a Badalona per parlar de penya Spirit of Badalona. Inicialment, la penya no es coneixia com a tal, sinó que en els seus inicis s'anomenava penya Spirit of Badalona, en homenatge a l'aviador Charles Lindbergh, que aquell mateix any havia fet el vol Nova York-París sense escales. Molts dels jugadors que formaven part de l'equip d'abans de la guerra estaven lluny de Badalona. Aquest va ser un seriós problema per a molts equips de bàsquet que fins i tot van arribar a desaparèixer. A Badalona aquest problema no va trigar a solucionar-se i el club es va quedar amb el solar que hi havia en l'encreuament de la Riera del Folc, més coneguda com Canyet. El solar va ser arreglat pels directius, socis i jugadors fins que l'any 1939 va ser inaugurat en un partit contra el Rayo. La penya naixia l'any 1930, en l'últim any de la dictadura d'en Primo de Rivera. Les ganes d'un grup de joveníssims badalonins per fer esport i lleure van desembocar en una penya que en els anys ha estat i és un referent per a tots els badalonins. Inicialment es tractava d'una petita agrupació de joves que dedicaven les seves hores lliures a anar en bicicleta, jugar a tennis taula i a d'altres esports de l'època. Amb el temps, i gràcies a l'empenta del bàsquet pel fet de ser la novetat del moment, es varen anar dedicant a l'esport de la cistella, fins a formar el primer equip que vestia de verd i negre, per pura casualitat. Els seus integrants varen anar a buscar equipaments a Barcelona, en aquest cas, i només en varen trobar d'aquests dos colors, i va ser el color destinat per a aquest equip, el verd i negre, i la penya, que va començar dient-se Penya Spirit of Badalona, que va néixer l'any 1930.
4: Cada dia, a la una de la tarda, Notícies Migdia. I a dos quarts de vuit del vespre, Notícies Vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
1: Amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest any dimarts 13 d'octubre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAC 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
4: Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora amb punts informatius i amb l'informatiu Notícies Migdia a la una de la tarda.

0: RAC 107, els esports.
1: El primer equip del club de futbol Parets no va passar de l'empat a 0 contra el Martorelles. Un Parets molt desafortunat a l'hora de marcar, no va poder aconseguir la victòria i, a més, es va complicar la vida quan va ser expulsat Carlos Gallego, minut 78, i on va patir en els últims minuts. També lamentar algunes decisions arbitrals, com dos penals que podien haver estat molt clars a favor del Parets, que l'àrbitre no va xiular. Al final 0-0 van jugar Víctor, Aleix, Ferran, Òscar Jaén, Cusi, Edgar Fernández, Guillem Ruiz, Carlos Gallego, Iker Sabater, Martí Duran i Mamadou Lamine Diaby. També van jugar Joan Muñoz, Raúl, Guail Bertal i Gerson Esteban Jara. Al final 0-0 en un partit com el Parets va perdonar massa. Això és el que ens deia el mateix entrenador, en Viriato Álvarez. Viri.
2: Bueno, jodidos por el resultado. Creo que hacemos una gran primera parte y no sabemos ponernos por delante. Bueno, yo creo que la primera media hora que hacemos, o si englobamos un poco la primera parte en sí, pues sobre todo la primera media hora, creo que nos tenemos que ir con 1-2-0 y luego ya hubiera cambiado el partido, pero claro, esto ya pasa. Cuando no tienes efectividad de cara al gol y no te pones por delante, luego pues tenemos un rival que juega y que ha crecido en los últimos 15 minutos de la primera, donde el partido se ha igualado y nada, al descanso hemos comentado un par de cosas, hemos corregido, creo que no hemos salido mal.
1: Y el equipo va a tornar a perdonar massa.
2: Y bueno, cuando yo creo que empezábamos a estar cómodos, ha llegado una expulsión que bueno, que es clara la segunda amarilla a Carlos, pero bueno, muy discutible la primera, de la primera parte, donde nos condiciona ya pues esos últimos 25 minutos con uno menos. El equipo responde, la verdad que nada más expulsarnos a Carlos, tenemos 10 minutos de 11 contra 10, donde somos superior al rival y creo que tenemos la ocasión más clara prácticamente del partido, donde bueno, Ferran finalmente dispara y saca bien su portero, pero claro, tenemos pase de la muerte ahí con Gerson, que hubiera supuesto también el gol. Y bueno, como digo, igual que la primera parte, son situaciones que tenemos que meter gol.
1: Son situaciones que se han de marcar incluso con jugaban amb 10 jugadores.
2: Y bueno, no estamos siendo efectivos y a partir de ahí, pues, los últimos minutos creo que pesan un poco ya las piernas. Hay un poco más de descontrol, también cambiamos la pareja de centrales, que eso también a la hora de sobre todo de tener balón y presiones largas, por mucho que fuéramos uno menos, lo hemos conseguido en algún momento, pero eso se ha desvirtuado con los cambios y con el cansancio y con el paso de los minutos y bueno, los últimos minutos han sido un poco ya más de correcalles y nos quedamos con la sensación mala de juego de los últimos minutos, pero creo que ha sido un buen partido a nivel de juego, pero con muy mala efectividad y un partido que teníamos que haber ganado y bien, pues bueno, se nos va por eso, por no ser efectivos. Aún así ellos también en un par de situaciones de gol, una en la primera parte y una en la segunda, ellos han tenido su momento aprovechando errores o alguna acción individual y la verdad que también se han podido llevar el partido. Así que nada, bueno, la verdad que llevamos un mal inicio en casa, con dos resultados que no esperábamos, pero hay que tragar y seguir adelante, imponer nuestro juego y nuestra bueno, ligera superioridad que tenemos sobre varios rivales, pero hay que plasmarla en resultados, que es lo que al final importa.
1: Lamentava la mala efectivitat dels jugadors del Parets. Ferran Roca també ens en parlava del partit.
3: Bé, un partit on hem sortit molt endollats, la veritat. Hem fet uns molt bons primers minuts en els quals hem tingut bastant la pilota, hem estat molt al seu camp i hem fet un molt bon joc. I la llàstima és que això no s'ha traslladat a gols i no ens hem avançat al marcador. Sí que és veritat que després hi ha hagut un tram on ells han agafat una mica el control i sí que han tingut un parell d'ocasions clares. Però bueno, hem tornat a sortir bé a la segona part. Hem tingut també alguna ocasió molt tractada de pilota, hem estat també a camp contrari, inclús algun penal que jo crec que podien haver xiulat, però tot canvia amb l'expulsió i res. Després ens ha tocat remar, hem intentat guanyar igualment, tot i estar amb 10, però no ha pogut ser. La veritat que jo crec que ens hem de quedar amb les coses que hem fet bé, intentar ser positius i veure el got mig ple. Així que esperar que la setmana que ve guanyem a Camp del Mollet i comencem a encadenar victòries. És una llàstima el partit perquè jo crec que podíem haver guanyat, però bueno, hem d'intentar això, tenir mentalitat positiva i pensar que les coses cada cop aniran millor i que tot és un procés i que hem de seguir treballant, no queda una altra. A partir d'ara ja pensen en Mollet i a currar.
1: Doncs el proper rival, sens dubte, serà un os, com és el Mollet. Aleix Colom, també el capità, ens en parlava d'aquest empat.
4: Un partit que al final el resultat és poc positiu per nosaltres i molt positiu per ells. Ells realment, inclús amb un jugador menys, ja donaven per bo l'empat. I nosaltres, doncs, que crec que fent un bon partit no aconseguim el premi que crec que ens mereixíem. La veritat és que molt content per les sensacions de l'equip, sobretot els primers 35 minuts que vam fer, doncs, realment els vam tenir tancats al seu propi camp. Vam estar molt bé en pilota, dominant, generant ocasions de gol, però bueno, sí que és cert que el problema que hem tingut és la manca d'encert, no? Una miqueta la tònica que portem en aquests partits, de que, bueno, generem ocasions, estem incidint a camp rival, tenim la pilota a camp rival, sent dominadors, però, bueno, ens falta aquesta punteta de sort, aquesta punteta de definició, per poder materialitzar, pues, el bon joc en gols i en resultat. Al final, un empat a zero, que crec que ens sap a molt poc, però que, de totes maneres, crec que l'equip està treballant molt bé, en bona línia, i ara ens equivocaríem si pensem que hem de canviar la manera com juguem perquè els resultats de les últimes setmanes no han estat els esperats. Crec que aquest equip donarà molta guerra, molta, i crec que realment això anirà cap a dalt, no en tinc cap dubte.
1: Aleix lamentava algunes decisions arbitrals.
4: D'altra banda, fer menció també, a mi no m'agrada gens parlar d'aquests temes, però crec que en 5 minuts decisions arbitrals ens van penalitzar massa, val? Crec que a la primera part hi ha un penal claríssim amb unes mans que no s'assenyala a favor nostre, i a la segona part, en 5 minuts, canvia el partit per complet. I és l'àrbitre no assenyala un penal a Martí que s'escolta fins a Lliçà de Vall, i a sobre m'amonesta per demanar-li explicacions de per què no havia xiulat penal, i em va comentar que simplement que ell no creia que el contacte era suficient, quan els jugadors de l'altre equip van afirmar que era penal claríssim, i 5 minuts després sí que no dubta gens ni mica en treure-li la segona groga a Gallego i expulsar-lo. Llavors, a partir del minut 70, amb un jugador menys, el partit se't posa a costa amunt i es complica molt. I així és molt complicat guanyar, realment. Si a sobre tu no fas els gols i no reps, diguéssim, un criteri igual per tots, doncs aquí és on es complica.
1: Repassem com va anar la jornada: Parets 0, Martorelles 0, Canovelles 1, Llantia 0, Llavaneres 4, Cabrils 1, Olímpia i la Garriga 0, Vic Riu Primer 5, Atlètic Masnou 3, Cirera 1, Vilanova 1, Mollet 3, Bellavista Milan 5, en aquest cas unificació, Club de Futbol Santa Perpètua 2, Escola Futbol Mataró 3, Voltregà 1. A la classificació, Mollet líder amb 12 punts, amb 9 a Canovelles, amb 6 el Bellavista Milan, la Llàntia, el Masnou, el Santa Perpètua, el Vic Riu Primer i l'Escola Futbol Mataró en té 5, i el Parets té 4 punts. Propera jornada, que serà la número 5, Vic Riu Primer, Bellavista Milan, Voltregà, la Llàntia, Martorelles, Canovelles, Santa Perpètua, Vilanova, Cabrils, Masnou, Mollet, Parets, partit que juga dissabte a 6:45 de la tarda, Cirera, Olímpic, la Garriga, i Escola Futbol Mataró contra Llavaneres.